0: aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del club de futbol Cunit, que competeix al grup 31 de quarta catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 del vespre el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a tercera catalana davant de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició. L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercer a la lliga regular i superar el club deportiu Morell en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que es jugarà al municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada, en el partit de primera volta tots dos equips, els quals van empatar a 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou de Gaià, els cunitencs van caure per 5 a 3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició perquè ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El club de futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 2:15 del vespre amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a tercera catalana. I pel que fa referència a les activitats de juny a la Biblioteca de Cunit, s'obren les inscripcions per les activitats d'aquest proper mes. El que cal, inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents que trobareu també a les xarxes, a Facebook i Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. El sistema de recollida de residus forma part del dia a dia del municipi. I com passa amb el respecte dels espais comuns o la convivència entre veïns i veïnes, perquè funcioni cal, bé cal que tothom hi posi de la seva part. Reciclar bé ens ajuda a tenir un poble més net, més ordenat i pensat també en el futur del Cunit. I això és responsabilitat de tothom, al qual des de l'Ajuntament donen gràcies per la implicació de tota la ciutadania. A més, encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres i és doncs que també segueix treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Aquesta setmana es continuen les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A la zona de Valparaíso Muntanyes estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics. I també s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Continuem doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tots i totes. A més, continua l'asfaltat a l'accés a Rosers. I és que avui divendres el Servei de Manteniment de Carreteres de la Diputació asfaltarà part de la carretera d'accés a la urbanització del Rosers durant pas alternatiu als vehicles. El bus podrà fer el seu recorregut habitual. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I la Gossa Sorda presenta Cunit als concerts de la gira a Tornallom, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres doncs, tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest divendres i demà dissabte al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis de l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es coquetarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participarà la Fundació Emprius dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup de pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués, doncs, conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae, al rocksteady, i Nadal doncs, ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. Les jornades complementaran la participació de Trapella i un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven doncs, a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cúmbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives, i és que el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, un aprenentatge teòric del qual deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials doncs, per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives de l'Ajuntament de Cunit. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la plaça a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:45 fins a 12:45 del migdia, tindrem espectacle a les escoles de ball, el que primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit amb la participació dels grups de Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, el que per acabar de l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es donaran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I recordem que seguim, doncs, amb aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit, el que arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa doncs, diversos punts de suport presencials on es dona suport per votar a través de la plataforma. Recordem que els propers dies seran el dimarts 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal i dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també tenim una altra activitat, i és que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell al proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. I és que el nostre municipi torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta cursa Cunit Calafell, que tindrà lloc aquest 24 de maig, on després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. I a 9:45 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 9:45 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb la participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, doncs ja les podreu trobar en el link que trobareu a la web de l'Ajuntament. S'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Però encara tenim més notícies, i és que el club esportiu Millo Cunit posa rumb al campionat d'Espanya Sub-21. Aquest dissabte, el nostre club estarà present en una de les cites més importants del calendari nacional, el campionat d'Espanya Sub-21, que se celebrarà a Ciudad Real. Els nostres representants seran Judit Córdoba, Ana Yerpes, Leire López, Eva Blesa, Julia Fernández i Isaac Vives. Molt esforç, sacrifici i treball darrere de cada entrenament per a poder arribar fins aquí. Ara toca donar-ho tot sobre el tatami i defensar els nostres colors al màxim nivell. Com sempre, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo Cunit, i al qual també des d'aquí els hi desitgem molta sort i molts èxits. A més, també aquest dissabte el pavelló poliesportiu al Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Murs Montjuïc Blau en categoria Primera Divisió Júnior Masculina. A 3:15 de la matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al FEM Oro Parets, cadet preferent femenina. A 12:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà A, en tercera divisió cadet femenina. I a 2:15 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà, en tercera divisió juvenil femenina. A més, també aquest dissabte a la zona esportiva municipal torna el futbol a les 10 del matí amb el base Marc Bartra de Cunit B, que s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. A les 12 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Falset Esportiu A. A 2:15 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. I a les 7 de la tarda, el Cunit Club de Futbol s'enfrontarà a la 9 de Gaià Club Unió Esportiva, al qual hem comentat anteriorment. A més, també demà dissabte a 4:15 de la tarda a l'Espai Jove torna la tarda de jocs de taula per joves. I el diumenge al pavelló poliesportiu el Joncs també torna el vòlei a les 4 de la tarda, on el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei ABAP Girona en segona divisió sènior femenina. I a les 6 de la tarda el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Cibol Torredembarra en segona divisió sènior masculina. A més, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el proper 25 de maig, Som Artistes, taller de manualitats. Recorda, aquest dilluns a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el Cunit Legends s'enfrontarà a la Survivors en categoria veterans. A les 9 de la nit, també, los palestinos vers el Casa Manolo Club de Futbol en categoria veterans. I a la mateixa categoria, i a les 10 de la nit, els veterans Club de Futbol Cunit s'enfrontaran a l'Arache Futbol Club i al Veina United vers los papis de la Draga. I el proper 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove tenim el taller d'olis essencials, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també el proper dimecres, 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem l'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. al que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I la setmana vinent, el proper divendres 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador, on en aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones, de Six and Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem a la Fura, el que alerten que hi haurà un col·lapse ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona amb el tercer fil. I és que la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria M-Crit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat amb una mitjana de 170 trens al dia, entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararia la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual hauria de començar a fer-se ja. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un tram per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible pel territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut, doncs, a la seu de la institució, al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torre d'Embarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per a poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com el també alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera setmana, del 18 i 23 de maig, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà del 16 al 18 de maig. El Tour de França ve a Catalunya, recordem, entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu Grand Depart des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona, l'endemà al qual faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I també el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació Xarxa Vendrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'entitat veïnal també esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual també ens fa referència que ha estat reconegut un any més els Premis d'Administració Oberta de Catalunya atorgats pel Consorci AOAC, consolidant-se com a una de les administracions capdavanteres de transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit una tercera posició entre els Consells Comarcals entre 20.000, 1 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. No tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposa el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la en mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Bé, sembles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: t'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
1: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
2: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con cada kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit.
3: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
4: tu programa de hard rock y heavy metal.
3: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
4: y Sergio Striper.
5: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo i anaves a la disco amb la teva voltaco de bitó amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
6: Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia.

0: Todos los sábados de 18 a 20:30, presentado y dirigido por Estela Oriente.
1: Parfí torna. Vibración, vibración. Ara a Radio Cunit. Escolta les sessions de vibracions.
2: Les vibracions de DJ Jazz.
1: Tots els divendres a les 9 de la nit.
3: Vibracions, vibracions.
2: Vibracions.
4: Això sona bé.
5: DJ Jaumix presenta...
6: El Tecnòdrom.
1: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
7: El Tecnòdrom.
8: Amb Jaume Sens.
9: Jaumix in session.
10: Soc DJ Glasshat i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la una. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
11: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasshat. DJ Glasshat.
12: DJ
10: Glasshat. T'espero a Alter Ego Podcast Show.
1: Sintonitzes amb el so.
13: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
13: Cunit al dia.
14: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, com sempre, moment per llançar el nostre crit de cara habitual.
15: Por fin es viernes.
14: Amb ganes de festa, amb ganes de juerga, amb ganes de passar-ho d'allò més bé, aquest cap de setmana amb moltes activitats que tenim programades pel nostre municipi i, si no, també escoltant Ràdio Cunit amb tota una gran extensa programació configurada i pensada per tu. Com sempre, perquè a partir d'ara tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
13: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
16: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
14: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
16: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
14: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, en aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passant una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i empalmant amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Com no, des d'aquí també recordem a tota la gent que participa que se'ls dona el numeret al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí donar les gràcies també d'aquesta manera a tots els nostres oients que ens sintonitzen i que s'acabin d'incorporar al nostre programa, al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. Déu-n'hi-do, eh? I com només també a saludar tota la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor. A la producció tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a el nostre sumari de continguts d'avui divendres, ja 22 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, al qual us convida que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire de l'Oest Pradès i arreu del món a les 3w.radiocunita.cat. Com sempre, tot a punt i preparat, des d'aquí, des de la vostra sintonia, el

0: El Cunit al dia, i tant dia com de nit, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia, així comença el Cunit al dia. Sumari. Començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar-nos tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posterior ja les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també com no tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en el dia d'avui, eh? La previsió de la Renfe. De la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Cecs. A la 11, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I a més també, com no esbrinarem, quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, de la mà de Núria Ruiz, i aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la cartellera, també les estrenes cinematogràfiques, els tràilers amb Jordi Mauri. També, doncs, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 22 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides, i torna el Tot Natura, de la mà de Josep Miró. A més, també, com no, tindrem el Megamix de la setmana, el mega sorteig de premis, en agraïment a la vostra participació. Ja ho sabeu, eh? I com no, doncs, el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa. Ja ho saps, home, deixa l'encàrrec. Nosaltres ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin i a sobre te'n donaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de Loro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les consumicions del Sam Iscalafell, també els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els cafès del Rincón del Tapeo 2, els esmorzars de la Marina, de la Pinya, també els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, els suïssos amb xurros i porres per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita de les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de can picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, també el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax d'estètica Jacarín, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, de dijous a diumenge, també tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot consistent en pollastre a les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació per dues persones de la discoteca L'Ou de Segur de Calafell i també la invitació doncs, per dues persones també de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. També aquest fantàstic mega menú per dues persones a l'Hotel Àdia. I aquesta entrada per dues persones també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Ja ho saps, tot això amanit amb la millor selecció musical, amb les sorpreses de la xarxa de comunicació local i amb molts continguts més. I com sempre, rematant-ho amb el Megamix de la setmana, com bé dèiem, i el mega sorteig de premis des d'aquí, des de Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, què més es pot demanar? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, com bé dèiem, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a desgranar doncs, totes les notícies d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres 22 de maig. Començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb aquesta gran fotografia que observem amb diversos professors en vaga i amb diversos cartells que van mostrant i que es llegeix, per exemple, no hi ha inclusisme, no hi ha ràtios, doncs avui no donem classe, donem exemple, qui crema docents apaga futurs, amb el següent titular. Estem pels alumnes. Educació. Els professors fan vaga i es manifesten a Tarragona i a l'Ebre. A Cambrils, cultura, gastronomia i esport, pilars del turisme. El diari presenta el seu especial de turisme de la mà dels principals actors del sector. Observem, doncs, a Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostalers i Turisme, i Xoni Fernández, directora d'operacions de Port Aventura World. També fa referència que fins al 24 de maig tenim el ganxet Pinxo, el que estan d'aniversari. I a la capçalera, el rei llatí Bad Bunny actua avui i demà a Barcelona. Marxem amb el diari Ara, el que han set de portada amb aquesta vaga de docents. I amb el següent titular, els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. En fotografia de portada tenim aquesta imatge contrapicada, perdó, pica en picada, doncs, de la Sagrada Família. 600 cantaires rebran el Papa al temple expiatori, tot a punt per la missa que farà Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família. El rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran seguir la cerimònia presencialment. En fotografia de portada observem la nau del temple des de dalt de la torre de la Mare de Déu. Però encara tenim més titulars. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de Zapatero. Govern i Comuns acorden 2.500 milions per habitatge. I Puig trenca les converses de fusió amb l'estadounidenca Estée Lauder. Més titulars, més articles, com per exemple el de Natza Ferrer, periodista, a la que declara que fa pensar, i molt, que una persona pugui matar per diners i que una altra pugui fer servir un càrrec electe per omplir-se les butxaques. I Maria Malmer Steinberg, ministra d'Exteriors de Suècia, diu que la veritat darrere de les estadístiques oficials russes és que la seva economia és més fràgil del que sembla. A la capçalera tenim a Riquelme, que optarà per presidir el Madrid. Aspira a destronar Florentino Pérez en les primeres eleccions del club des de 2006, ja fa 20 anys. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual enceta portada amb aquell gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat i amb aquest dibuix que reflexa la portada amb aquesta fauna feixista i el següent titular. L'ideal fracassat de l'ensenyament. Anarquista. A Blanes, el 1937, es vinculen estudis artístics i treball a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Eta Federn i el pintor surrealista Àngel Planells. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Carina Filella, botifarra per l'educació. Govern i docents, que volen un complement de 500 euros, es tornaran a reunir avui. I crònica de Teresa Márquez, fer front junts al monocultiu comercial. I crònica d'Aina Vives, no visiteu Sóller. Pel que fa a l'esportiu, Oslo s'afegeix a la col·lecció de cites europees del Barça. Les blaugranes juguen demà a la sisena final continental seguida. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el de Raúl García Aranzuque, el corallengua de les Pinars. Anna Carreras, cul caduc. Martí Gironell, detalls. Toni Brossa, de renúncia en renúncia. Maria Palau, quin any. Imma Merino, un rendezvous amb Cafè Blanchet a Canes. I Xavier García, la Ribera d'Ebre de l'Àtom al centre de dades. També tenim entrevista a Maria del Mar Bonet, cantant i compositora, la que declara: tinc encara la necessitat de viure i, per tant, de cantar. I pel que fa referència a les estrenes de la setmana, Rabalejar arriba a les pantalles després de passar per la Berlinale. La sèrie de Paul Rodríguez i Isaac La Cuesta, doncs, denuncia la gentrificació. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que han set de portada amb el següent titular: sobre la sombra de la corrupció. Sobre l'ombra de la corrupció, el jutge bloqueja les comptes de Zapatero i d'empreses de les seves filles. L'instructor reté 490.000 euros, la quantitat de la suposada comissió per al rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquest tipus de causes. Com que ara tenim més titulars, un espectacle de drons tancarà la benedicció papal de la Torre de Jesús. La Sagrada Família es prepara per la missa de Lleó 14, que concrearà a 8.000 persones. En fotografia de portada observem la sala creuer de la Sagrada Família, que acollia ahir la presentació dels actes de la visita del Papa. A més, Puig i Estée Lauder trenquen les seves negociacions de fusió. La imputació de Jonathan Amdic pressiona el Consell de Mango. I només el 25% dels joves ocupats s'emancipa a Espanya. També tenim el suplement Que Fem, on el Besòs és un riu de cultura i oci. I a la capçalera tenim Barcelona, el que obre a Bad Bunny la porta d'Europa. El millor i el pitjor del món el trobarem també en aquest article de Carles Zanon. Això pel que fa a l'apartat de cultura. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ara sí amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha de portada amb el següent titular: el principal acord transversal de la legislatura. Les comunitats del Partit Popular i el PSOE pacten el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment dels fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. En fotografia de portada tenim aquesta obertura a la sala creuer situada sota la torre principal de la Sagrada Família. La Sagrada Família a punt. El temple revela l'interior de la seva torre central. La benedicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi. A més, Illa es garanteix la legislatura després de sumar els comuns als pressupostos. Esther Auder i Puig trenquen la negociació de cara a fusionar-se. El fenomen cultural de Bad Bunny aterra avui a l'Estadi Olímpic. I pel que fa al nomenament, tenim a Gemma Martínez, nova directora de El Periódico. A més, a la capçalera tenim a Riquelme, que es comença a preparar per les eleccions al Real Madrid. I per últim, repassem El País. Investigació a l'expresident pel cas Plus Ultra. El jutge bloqueja 500.000 d'euros de les comptes de Zapatero. L'Audiència Nacional congela una quantitat equivalent al que cobrà d'anàlisis rellevant la companyia aèria negociant un pla de viabilitat després de l'impagament de 19 milions de rescat. El Partit Popular anuncia una ofensiva total en el Senat per l'escàndol. I en fotografia de portada tenim els Javis, que porten a la seva ànima de l'orca fins a Canes. A més, Riquelme planta cara a Florentino Pérez. I l'Associació d'Àrbits denuncia el Real Madrid davant la Comissió Antiviolència. Però encara tenim més titulars. Els membres de la flotilla alliberats denuncien pallisses a Israel. 3 persones han sigut hospitalitzades i desenes tenen fractures. A més, els directors de 120 col·legis valencians dimiteixen per donar suport a la vaga. Pel que fa a economia, el govern i les comunitats pacten el repartiment de 7.000 milions per vivenda. I pel que fa a salut, 1.200 milions de persones viuen amb trastorns psiquiàtrics. A la capçalera tenim televisió. el Suprem deixa Antena 3 sense el ruscó de Passapalabra. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és el moment ja d'actualitzar tota aquesta informació, de refrescar-la a nivell general amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa, quan ja estem al llindar de les 11 de matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
3: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
2: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
2: Pizzeria Nanà, autèntica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà.
4: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Com sempre diem i remarquem, la R2 se segueix turcejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Però degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, es reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, perquè fa la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on degut als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la Rodalies RL4 de Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari també de la línia R4. Pel que fa, doncs, a altres incidències, com per exemple el que seria la R7, servei sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'era 13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R14 també tenim la mateixa incidència, excepte la desviació de Reus i Tarragona. O sigui que, motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat. Incidència que afecta la R15, R16, R17, també la R15, a més destacar que entre Reus i Móra la Nova tenim servei ferroviari. Deguts als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. També, doncs, pel que fa referència a la R14, el tren de la Plana Picamoixons Barcelona, estació de França, circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover, el qual també de Lleida, Pirineus, Sant Vicenç de Calders, també circula un altre amb demora de 50 minuts a causa d'aquesta incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposa el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la en mar plana o arrissada. De cara demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira, més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: I quan ens separen ja escassos segons per un quart de 12 del migdia, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. I com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, que de l'estrem, bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal, com es presenta el cap de setmana?
1: Bé, preparada ja.
0: Sí? I amb quin tema ens prepararem?
1: Doncs amb un tema que per vosaltres, bueno, per tot Catalunya, serà la primera vegada que soni a la ràdio. És una novetat avui.
0: Ah, sí? Ah, molt bé. I de què es tracta?
1: L'estrena és tu, Jaume. És un tema de Ricky Cochante, que versionada per Il Bolo i Carlos Rivera.
0: Sí.
1: Que es diu Cuerpo sin Alma.
0: Cuerpo sin Alma. Molt bé, doncs, escolta'm, comencem amb bon peu el cap de setmana amb aquesta estrena de Il Bolo, Cuerpo sin Alma, amb Carlos Rivera, i amb això, doncs, et desitgem que passis un molt bon cap de setmana, Núria.
1: Gràcies a vosaltres, un petonarro.
0: Petons i abraçades, i fins dilluns. Adéu-siau, bon dia.
2: Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir inútil resultó.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a desgranar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la 11, on el número premiat és el 9, 09. El cupó diari, el 71.198, 71198 de la sèrie 22. El triplex de la 11, el número premiat és el 664, 664. El sorteig mídia, la data premiada, és la del 29 de desembre de 1933 amb el 11 de trèvols. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 8, 9, 18, 20, 25, 35, 36, 38, 43, 50, 53, 58, 60, 61, 62, 70, 76, 79 i 80. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no un avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deuta, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 22 de maig de 2026 i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Serrano Baget, situada a l'Avinguda Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. Repetim, 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres al 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

Εφεμέριδες. Y ahora sí es el momento de comenzar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 22 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 853 a Damietta, a Egipte, on la Marina Romana d'Orient perpetra amb èxit la incursió, coneguda com a saqueig de Damietta, que hi durarà dos dies. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1620, a Catalunya. Àngela Vilafraser, coneguda com la Bigatana, senadora i llevadora, és condemnada, acusada de bruixeria. 20 anys més tard, al 1640, a Barcelona, els pagesos revoltats contra els terços entren a la ciutat amb el pretext de perseguir els soldats que havien atacat la parròquia de Sant Andreu de Balomar i alliberat el diputat militar Francesc de Tamarit, presoner dels castellans, el qual és el preludi de la Guerra dels Segadors. I el 1720, a Würzburg, a Alemanya, es posa la primera pedra de la residència de Würzburg. Amb aquesta escalivem ja al segle XIX, on el 1809, l'imperi austríac, tenim la batalla d'Aspern-Essling. L'arxiduc Carles Lluís d'Àustria derrota l'exèrcit francès comandat per Napoleó Bonaparte. I el 1813, a Venècia, s'estrena el Teatro San Benito de l'italiana in Algeri de Giocondo Rossini. El 1826, a Plymouth, Anglaterra, comença el viatge inaugural del Beagle amb una missió d'exploració a la Patagònia i a la Terra del Foc.

El 1851 a Barcelona es funda l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'associació agrària més antiga d'Espanya i una de les més antigues d'Europa. I el 1875, a Barcelona, s'inaugura el nou Teatre Tívoli. Ja d'obra i cobert permanentment en la ubicació actual del carrer de Casp. Però encara tenim més notícies, arribem ja al segle XX, on el 1909, a València, s'inaugura l'exposició regional valenciana, una mostra del comerç i la indústria que comportà una gran remodelació arquitectònica de la ciutat. Tal dia com avui de l'any 1938, a Pamplona, uns 800 presoners es fuguen massivament de Fuerte San Cristóbal, a Navarra. Només 3 passarien la frontera. I el 1960, al sud de Xile, es produeix el terratrèmol de major magnitud registrada, amb 9,5 graus a l'escala de Richter, on el nombre de defuncions causades pel terratrèmol i el subsegüent tsunami s'estima entre 490 i 2.290. I tal dia com avui, de l'any 1980, es publica el videojoc Pac-Man. El mateix any, a Barcelona, es constitueix novament, ja en democràcia, la Societat Ràdio Associació de Catalunya, que havia quedat convertida per la dictadura franquista en Ràdio Espanya de Barcelona. I 9 anys més tard, el 1989, Queen publica el seu 13è àlbum d'estudi, The Miracle. Ja al segle XXI, al 2004, Felip de Borbó i Grècia, el futur Felip VI, es casa amb Letizia Ortiz Roca Solano. Avui fan, doncs, el seu aniversari de bodes. El 2011, eleccions al Consell Insular de Mallorca, i el 2013, a Balears, s'estrena l'Àrea Balear, que agafa el relleu de Balears com a capçalera. Per últim, el 2017, Kilian Jornet fa el cim de l'Everest sense oxigen ni cordes fixes en un total de 26 hores sortint des del monestir de Rongbuk. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 22 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
2: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
2: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
4: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor.
5: Adelante. Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: ¿Envenenada?
1: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
8: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
9: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
9: Este es el camino.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Exercici a casa per a gent gran.
12: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
10: Salut Activa.
13: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara estic arribat a aquest punt del programa. És el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a Tori Adreté, a tots i totes, Xato, xata, sobre el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleu XIV sempre ens diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va a missa, Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18, 977 67 49 18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns en l'agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Ai, ai, ai, com no, tots els patrocinadors als quals saludem i que després, dintre d'una estoneta, d'una horeta aproximadament, començarem ja amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Com ha de ser, I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'aquest cap de setmana. Avui divendres, dia 22 de maig, és Sant Amancio, Aton, Ausonio, Sant Basilisc, Cast, Domingo, també Santa Elena, Emili, Faustí, Fulco, Joaquima, doncs Joan de Parma, Júlia, Lupo, Marcià, Bató de Mart, Quitèria, també Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, de Càssia, Sant Romà, Secundina, Timoteu i Venust, Doncs moltíssimes felicitats, com també volem felicitar el santoral de demà dissabte. És, doncs, Sant Almerinda, Basilio, Crispí, Desiderio, Donaciano, que parece italiano, Eufebio, Eufrosina, Florenci, Honorato, Honorato, felicidades, Honorato. També Sant Mercurial, Sant Montano, Poncio, Quinciano, Severino, Víctor i Victorico. I també del diumenge, doncs, és Sant Afra, Àgueda, també Santa Amàlia, Donaciano, també una altra vegada, Joan Mabén, Marciana, Santa Marta, Melesi, Paladi, Sirvi, Silvano, Simeó, Susana, Vicenç i Zollo. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Clar que sí, home! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dedicarem al Megamix de la setmana, que, com sempre, ens va bé per recuperar aquest vell estil musical i, a més, aprofitar la brillantesa

0: Que sempre arriba barrejant cançons que donen marxeta per fer boca pel cap de setmana. Avui marxem a l'any 1988. Marxem amb el Bolero Mix 8 de Raül... Perdó, el Bolero Mix 4 del Raül Orellana, un amic nostre, el qual, doncs, ens ofereix des del segell Blanco i Negro Music, i el que ens servirà també per fer la nostra particular repassada per tota la gent que s'ha quedat sense les seves peticions musicals, que també els donarem número per entrar en el bombo de sorteig del Mega Sorteig d'avui divendres, dia 22 de maig de 2026. Som-hi, doncs, i marxem amb el nostre Mega Mix de la setmana que dediquem a tots vosaltres. Som-hi, doncs!
1: Johann Sebastian Orellana, después de separarse de su amada Manuela, resolvió dedicarse a la meditación trascendental. De esta época es su bolero opus 4 en do menor sostenido.
2: Okay, let's go. Check this out.

quiero dar.

Raïnons amb el 303, Àfrica San Martín, 304, Mercè Rubio, 305, David Vidal, 306, Eva Espinosa, 307, Juan Antonio Romero, 308, Eva de la Peña, 309, Fernando Gómez,

Amb el 310, Zoe Gómez. 311, encara el Silaga. 312, Juan Pablo Rodríguez. 313, Josep Macià. 314, Joan Paredes. 315, Dori Solís. 316, Susana Flores. 317, Sofía Virginia. 318, Ruth Riviero. 319, Loli Sanchís. 320, Ismael Hanjane. I amb el 321, Àngels Lorca. I tanquem línies! El Megamix de la setmana! El Cunit del dia, a Ràdio Cunit!

Sánchez y Faima. Escoltes el Cuit del Dia. I això, el Megamix de la setmana.

I recorda, de música no en fem, però si en posem a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Hola, amiga, amics de la setmana. Gas al matalàs. Des de la 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, con la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'endinsar-nos amb el Tot Natura. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, doncs, com es presenta el Tot Natura per de cara a aquesta temporada i els pròxims dies?
1: Bé, ja hem tornat a recuperar la programació habitual del Tot Natura, aquest any més tard que de costum, donat un problema de salut en què vam tenir una baixa més o menys llarga i que ja ens vam reincorporar la setmana passada i vam començar temporada el dissabte passat. Aquest dissabte hi ha una sortida de dia complet, normal, seguint la programació, en una zona molt ombrívola i molt atractiva. Farem una travessa que ens portarà des de Tavertet fins a l'Esquirol, passant per Cantoni Gros i la Foradada, un d'aquells llocs realment estètics i preciosos dels nostres racons de la comarca d'Osona. I més en un any en què encara porta força aigua i, per tant, l'atractiu està assegurat. Són 15 quilòmetres i mig de recorregut, però és relativament assequible, amb un desnivell de 500 metres pujats i 650 de baixats, molt progressius, amb poc pendent i, sobretot, com dèiem, amb molt de bosc i amb unes fageres, doncs, molt fresques aquests dies en què la temperatura comença a pujar. Sortirem de Cunit a les 7 del matí, com és habitual, i tornarem al voltant de quarts de 8 de la tarda. Sortida de dia complert, cal portar l'esmorzar i el dinar, i sortim, doncs, a la parada de davant de l'Ajuntament a les 7 del matí. En aquest moment les places estan cobertes, però si algú que estigui interessat es pot apuntar pels canals habituals, ja sigui per correu electrònic a l'adreça mediambient@cunit.cat o trucant al departament amb el telèfon de l'Ajuntament, el 977-67-40-80, i preguntant per medi ambient.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. Doncs moltíssimes gràcies i, com sempre, doncs, us emplacem en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, així ho farem, que vagi bé.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí, doncs, el que seria el Tot Natura, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, com sempre, des de la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el suport de Ràdio Cunit. Tot Natura 2026. El Cunit al dia. Cada setmana, des de la teva sintonia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca, per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951, dirigida pel llegendari director John Huston, amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar en barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara, és un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu, i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... Ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò... Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, al qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: sí, viernes.
1: Doncs sí, senyor, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, moment pel nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitjana repartint premis cada setmana des de la nostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista. Per això, un agraïment a la vostra participació, entreu tots en el bombo del sorteig de premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser. Ara sí, per fi és el moment de la veritat, és el moment del nostre mega sorteig de la comarca, avui divendres, ja 22 de maig de 2026, i el que sí farem ara, doncs, a començar a rebre les boles del nostre bombo del sorteig de premis del dia d'avui. Som-hi! Aquí ho tenim, vinga, doncs, som-hi! Ramena, ramena, nena, ramena, ramena, nena, ramena, ramena, nena, ai, ramiaro, ramiaro, molt bé, ja tenim les boles ben remenades. I comencem. I comencem, com sempre, amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. Campana i s'acabó. Toma ja, roda la bola. Ui, que se'n va. Atenció, perquè ha caigut la bola número 98, la 98, la 98, 98, the Nef 8 point, que li vull dominir, és per, a veure, the winner is, el guanyador és, el ganador és, atenció, se'n va cap a la Casa de l'Oro, és per Rosa, Rosa Llop, Rosa, moltíssimes felicitats. Donarà per la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu aquí a l'Avinguda de la Font número 62, Baixos. Som-hi! Aquí va, atenció. I rueda la bola. I és el número, Ai, ai, ai, ai. És el número 126, 126, 126, eh? On the 6 point, el Iboyomini és per... A veure, el 126, el 126, se'n va a la Clínica Dental a lluir, millor somriure. Lalo, Lalo Cendra, moltíssimes felicitats. Ara és el torn d'Alma Music, sí senyors, Alma Music, el que ens ofereix una classe de cant, de cantar, o bé de guitarra gratuïta, i que trobareu a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 217, la 217, 217, eh? 217 points. El Iwo Jomini és per... A veure, aquí se'n va Alma Music. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. És per... Ahí estàs! Juan Pablo Rodríguez! Moltíssimes felicitats! I ara és el torn d'Ave Molt Nou, que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Ahí està, vinga. Ha caigut la bola número 253. La 253, 253, 253, eh? 253 points. El Evo Jomini és per... A veure, i se'n va cap allà. És per... Joana! Joana Paredes. Joana, moltíssimes felicitats. Ara és el torn del llibre Mi muntanya russa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. Com sempre, doncs, podeu compartir amb aquesta secció tots els dimarts a 11:45 del migdia Mi muntanya russa, de la mà de Vanessa Sancho, el que doncs ha plasmat amb aquest llibre, el qual, com sempre, sortegem per tota la nostra ciutadania. Mira, això fem rodolí, eh? Aquí va, atenció. Que hi ha la bola, número... A veure, quin número és aquí? És el número 21! El 21! 21! 21!

caigut la bola número... 201. La 201. 201, eh? 2-0 en point. El Evo Yomini és per... A veure... Aquí se'n va la joieria Castillo. El 201, el 201... I és per... Atenció, perquè... Ahí està! Aitor Escardó! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò! Marxem a Sami Escalafell, al carrer Monturiol 32 de Calafell Platja. Sami Escalafell ens ofereix dues consumicions normals no prèmium. Ja hi va, atenció, una altra bola que cau. Això és un no parar, això és un no parar. Mira. El número Capicua. 151, 151. 151. En 5 en point. El de Bollomini és per... Però aquí serà cap allà. Se'n va el Sami Escalafell, atenció. És per... María Maldonado. Felicidades y a disfrutarlo. I ara marxem a la perruqueria Harmony. Sí, senyors, la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona i que trobareu al carrer Francesc Macià número 15. I va, una altra bola que cau, atenció. A veure què posa aquí. 321. El Evo Yomini és per... A veure, procriar el Moniqui se'n va cap allà. El 321, el 321, 321, 3-2-1, trarí, com si, com sa, ai, qui serà? Això està cap al final, se'n va a la perruqueria Harmony. Àngels Lorca, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, clar que sí. I seguim, doncs, amb el nostre mega sudeix de la comarca. Sí, senyor, recorda que sintonitzes Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. El Cunit al dia, el magazín matinal de Ràdio Cunit, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Sí, senyor, amb el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, més de mitja hora repartint premis cada setmana, ja en portem 10 de minuts, eh? I seguim per molts més, perquè encara tenim molts més regals per oferir-vos. Ara marxem, tornem aquí al nostre poble, a Doner Pita Palace 2. Sí, senyor, no és un hotel, eh? És un kebab, eh? Doner Pita Palace 2. Sí, senyor, aquí al carrer Francesc Macià, número 18. Ja m'arriba la flaire, tu, ja se'm fa la boca aigua. Des que saludem a la Sif, al Munir i companyia, eh? Doner Pita Palace 2 ens ofereix, atenció, eh? Un fantàstic durum kebab! I va, atenció. Ja ha caigut la bola número 320. La 320. 320. Està al costat. Hem de tornar a remenar, eh? El bombo, si torna la cosa enganxada, tornarem, eh? Mira, és Ismael Hamjane. Moltíssimes felicitats i bon profit a disfrutar-lo, clar que sí, home! Ara és el torn del Rincón del Tapeo 2. El Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts i que trobareu aquí a l'Avinguda de Barcelona 177. I va, atenció. Ha caigut la bola número 193. El Evo Yomini és per... A veure qui se'n va al Rincón del Tapeo 2.

Jordi, Jordi Ibáñez. Moltíssimes felicitats. I ara la Marina està morena. La Marina està morena. Ai, la Marina, per què està morena? Perquè està a primera línia de platja. Sí, senyor, la Marina, al passeig marítim 147, local 2 de Cunit. Aquí, a primera línia de platja, la Marina, l'antiga Calona, ens ofereix, atenció, dos esmorzars. No, i atenció, una altra bola que cau. I és el número 200. El 200. El 200. 200. 200 points. Oi, on està? El llevo yo mini. Serà, serà? A la Marina, qui anirà? El tenim a la bola també. Blanca Martínez, moltes felicitats. I bon profit. Ara és el torn del Bar La Pinya. Bar La Pinya, que trobareu aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. Ens ofereix dos esmorzars. I atenció, que corre la bola. No, no, sintonia. Ara, ara, ara sí. Ha caigut la bola número 80, la 80, 80. 80 point. Ai, ai, ai, ai. A veure qui se'n va cap allà, cap al Bar La Pinya. Bar La Pinya, pinya, pinya. Ai, que bé que s'està. Quina terrassa més xula que tenen allà, eh? Atenció, perquè se'n va cap allà Montse, Montse Pérez. Pérez, eh? Montse Pérez, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn d'El Olivo. El Olivo, Restaurant Lounge, al Port de Segura, que la feina no et perdis les sessions amb Sound DJs, quilòmetre zero. Des d'aquí saludem a tot el seu personal, eh? A la Cris, al José, en fi, també doncs, a la Conxi, que també porta actuacions, eh? Tenim el Núñez, el que vam entrevistar, a Sol d'Hivern, que actua també al restaurant El Olivo, el que trobareu doncs, aquí al carrer Rin, número 1 del Port de Segura, Calafell. El Olivo, Restaurant Lounge, ens ofereix un vermut per dues persones. I atenció, va cap allà la roda. Vinga. Ha caigut la número 106. La 106. 106, eh? El 06 point. Calleu i mini és per... A veure qui se'n va cap allà. El 106 se l'endurà. Qui serà, qui serà? Atenció, atenció, qui anirà? És per... És per... Jordi, Jordi Miralles. Jordi, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligència. I atenció, ahí va, sí senyor. Ha caigut la bola número 177. 177. 177, eh? 177 point. El Ebuig Mini és per... A veure, aquí se'n va cap allà, cap a la bodegueta. És per... Aquí està, aquí tampoc. Ahí estàs. Encarna, Encarna Argilaga, Encarna, moltíssimes felicitats. I de la bodegueta marxem a la diligència. No ens movem de la plaça, eh? Doncs la diligència, la qual des d'aquí saludem a tot el seu personal, el Renato, clar que sí, amb aquests dos vermuts que ens ofereix per disfrutar a la diligència. I no us perdeu la revetlla de Sant Joan, eh? Sí, senyor, home, el local amb més solera, la diligència. Atenció, roda la bola. Ai.
Segur la número la capicua. 181. 181. 181. And with Antoine. Ahí le voy yo, mini. Es par. A ver, a ver. Aquí se'n va la diligència al 181, el 181, i que tenim també a la vora, una mica a la vora el tenim. Sí, senyor, mira, aquí estàs. Mercedes, Mercedes Rubio, muchísimas felicidades. I vamos para bingo, seguim per més premis. Ara és el torn de la Peixateria Cunit. La Peixateria Cunit, la que ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Ampar Nadal. I atenció, ahí va. I mira, que hi ha una bola. 214, la 214, 214, eh? 2-4 points. El llevo yo, mini, es par. A ver, a ver, 214. La 214, bola 214. Se'n va cap a la Peixateria Cunit. Atenció, es par. Encarna. Encarna Argilaga. Moltíssima sol·licitat. I ara és el torn de la Xurreria Velo. La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. I atenció. A veure qui se'n va a sucar el xurro. Ui, mira. El 248, el 248, 248, 48 points. Ula, jo guanyo mini, però qui serà, qui serà? Qui s'ha anat cap allà? Ai, ai. A la Xurreria Velo. Ui, a veure qui s'ha anat cap allà. El 248, el 248, el tenim també una miqueta a la vora. Se'n va cap a la Xurreria Velo. La Eva de la Peña. Eva de la Peña, moltíssimes felicitats i a sucar el xurro com ha de ser. Sí, senyor. I seguimos para bingo. Seguim a la nostra mega sorteig de la comarca. Ja portem 20 minuts de sorteig, déu-n'hi-do, eh? I encara tenim molts més premis per oferir-vos a través de la nostra sintonia, com sempre, des d'aquí, des del Cunit del dia, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, eh? Com ha de ser. Ara és el torn d'Ananda Yoga Studio. Ananda Yoga Studio, que ens ofereix una sessió de ioga o massatge i que trobareu aquí, al carrer Major número 6. Atenció. Cau la bola. La número 15, 15, 15, 15, años, años, 15, 15, 15, 15, 15, 15, and 5 points. 1, 5, punto. Allora, se'n va anant de yoga. Conchi, Conchi Villegas, a relaxar-te i de quines maneres. I ara és el torn de la braceria i pica de Cubella. Sí, és que l'alt ciutadano, ese caballo que viene de Bonanza. Ai! Ai, la braceria i pica de Cubelles ens ofereix, atenció, eh? Un vermut amb braves per dues persones i visita les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31, braceria i pica de Cubelles. Ei, és que a mi total no. ¡Yes! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La bola! ¡Tengo la bola! ¡Bola rebelde que está! ¡Atención! ¡Se va la braceria! A ver, el número 160. 160. 116, ¿eh? And 60 points. El digo yo, mini, es para... A veure qui se'n va cap allà. Braceria i pica de Cubelles. És per... A veure, aquí el tenim, aquí no.
L'he perdut. On estàs? A 160, 160. Ahí estàs. Juan Fernández, muchísimas felicidades. Y a disfrutarlo, ¿eh? Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Sí, senyors, la carnisseria Jaguara, la que ens ofereix mig quilo de carn picada i que trobareu aquí, a l'Avinguda de Barcelona, 185. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 285. La 285. 285, eh? 285. El de és per... A veure qui se'n va a la creixeria, ja ho ara. El 285, el 285. 285. 285. El de és per... A veure. És per... Isabel, qué bien, hoy comemos con Isabel. Isabel Carrasco, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Ahora es el turno del pollo a la brasa al sol, sí señor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pollastre a la brasa al sol, ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86, dissabte o diumenge. I atenció, hi va. Ha caigut la bola número 148. La 148. 148, eh? En 4, 8 points. El Iboyomini és per... A veure qui se'n va cap allà. El pollo a la brasa al sol, el 148, és per... A veure, aquí no estàs, aquí tampoc. I ahí estàs, atenció. Vicky HM, felicidades y a disfrutarlo. Tornada per la cova del Gorka. Sí, senyors, la cova del Gorka. A la que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Ahí va, atenció. Ha caigut la bola número 60, la 60, 16, 6-0 points. El Iboyomini és per... Ara que se'n va a la cova del Gorka. El número 60. Atenció, perquè és per... A veure... Ahí estàs! Ángela Santa María. Moltíssimes felicitats! És el torn del local social al castell. El local social al castell que trobareu a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia, el que ens ofereix un sopar per dues persones. Una altra campana s'acabó, tu, vinga. Això és un no parar. Mira. Ui, el número 60... No, 60... 59, està al costat de 60. El 59, tinc que tornar a remenar-ho, això, eh? A veure, el 59 és per Ingrid Ortiz. Ingrid, moltes felicitats! Com torni a sortir una altra bola enganxada, tornem a remenar. Això no pot ser, hem de repartir-ho més bé, això, eh? A veure, què toca ara? Ah, sí, la Casa Carminya. Ui, Casa Carminya de Castanyaire, Bar Travesses. Ai, que bé que es menja aquí, eh? A més a més, pots venir a veure el futbol i les motos. El Bar Casa Carminya de Castanyaire, situat al Passeig Marítim 5 de Cunit, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones a disfrutar de dimarts a divendres. Atenció, roda la bola.
caigut la número 126, la 126, a 126, eh? On the 6 point. Elevo yo mini, és per, a veure, el 126 i el 126 a Casa Carmiña de Castanyeira. És per, atenció, Casa Carmiña se'n va cap allà. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. És per... a veure, Casa Carmiña... el 126... Lalo, Lalo Sendra, Lalo, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn de la pizzeria Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, pizzeria Na, na. Ai, la pizzeria Na, na, que la teníem aquí. Ara la tenim momentàriament tancada, però ens deixen al seu local que es troba a Barcelona, al barri de Navas, al carrer Josep Estivill número 34, el que ens ofereix una pizza per dues persones. Campana i s'acabó. Ai, senyor, senyor. I atenció, perquè ha caigut la bola número 31. La 31, 31. Serà un point. El bollo mini serà, serà... Qui en serà? Serà a la pizzeria Na Na. Anirà. El 31 és per... Loli! Loli Luque! Felicidades y a disfrutarlo! Ara marxem a l'estètica Jacqueline. Sí, senyor, l'estètica Jacqueline, al carrer del Mar, número 17, ens ofereix, atenció, eh?, un tractament d'estètica o de relax. Campana i s'acabó. I rota de debò. Ahí va, senyor, senyor. Ha caigut la bola, número... 216, la 216, 216, eh? De a 6 points. El Ibollo Mini és per... a veure, qui se'n va l'estètica, Jacqueline. Hola, la, bon dia, què és que sé? 216, 216, 216, 216, 216, 216, 6 points. Allez, bon mini, serà, serà... Fernando, Fernando Gómez, moltíssimes felicidades. I vamos para Mingo. Vinga, doncs, ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, a la que es troba el carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones. I atenció, ahí va. Ha caigut la bola número 241. La 241. 241. De 4 en point. El Ibollo Mini és per... a veure... I se'n va a la cafeteria Panaderia Núria. Atenció, atenció, perquè aquest número, si el tenim una miqueta a la vora, se'n va cap allà... Què posa aquí? Laia! Laia Puigsamper! Laia Puigsamper! Bueno, doncs, moltíssimes felicitats, eh? I que vagi de gust, eh? I vamos para bingo! Ja portem ja mitja hora repartint premis des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, aquí al Cunit del Dia, com sempre, des de la vostra sintonia. Ara marxem a la penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga, que ens ofereix un sopar per dues persones. Que va, atenció. Ha caigut la bola número 263. La 263. 263, eh? 263 points. Cafeteria Panaderia. Ai, no, penya bètica. Ui, com estem, eh? Sota que és divendres. La penya bètica. Mucho Betty, mucho Betty, eh? Mucho Betty, mucho Betty, eh? Ahí el tenim, ja el tenim, ja l'hem trobat. Mira'l, el 263, Irene Sanz. Moltíssimes felicitats.
Mamma mia, ora è il turno della pizzeria La Gondola de Cubellas. Ai, come mi piace la pizza! La pizzeria Gondola de Cubellas, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubellas, ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. Allora, presto! Ai, mamma mia! Ja ha caigut la bola número 233. 233 punti. Allora. Andiamo, andiamo. Cogere il numero piano. Ah, mira, chi lavora també una miqueta, eh? Sì, senyor. Al 233. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Sendra. Noelia, Noelia, Sendra. Sì, senyor. Moltes felicitats. I a disfrutar-ho de debò. Mamma mia, com me piace la pizza. I ara marxem al Saborea. Sí, senyors, al Saborea. Que ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres aquí a l'Avinguda Sant Joan de Déu, número 231, de Segur de Calafell. I atenció, roda la bola. I cau la número 312, la 312, 312, 312, 312, Saborea, Saborea, Saborea, Saborea, Saborea, Saborea, a ver qui va a caballar, és per Juan Pablo Rodríguez, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Y ahora es el turno del pollo, pollo loco, el ¿qué quieres que te diga? Pollo loco, ay, el pollo loco, y es torna bojos, es que yo no me sentí que esta flaire ya me arriba, que se me fa la boca, que em torno boig, que perdo l'oremus, el bon de vista, mare Déu, senyor, el pollastre, quin pollastre, i que bo, sí, senyor, i a més, amb un lot acompanyat, no només de pollastre last, sinó també de patates al caliu, amb polla de vi, pa i alli i oli, i a més, pots prendre una consumició mentre aspires la teva comanda al local que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit, el Pollo Loco. Atenció, atenció. Ui, mira, el número màgic, el 69, el 69, 69, Since Nefwine. El bollo mini és... A veure, aquí se va cap allà, el pollo loco. Popopollo, popopollo, ai, ai, ai. A veure, aquí se'n va cap allà, és per... Àngels, Àngels Lorca. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, sí, senyor. Ja pots anar pensant si vols pi de cuixa. Ai. A veure, a veure, ara és el torn de la discoteca Lou, discoteca Lou de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3, ens ofereix, atenció, una invitació en consumició per dues persones, i no et perdis les sessions amb Sound DJs Quilòmetre Zero. Atenció, roda la bola. Mira, ha caigut la número 249. 249. 249. The Cathedral Neff Point. El llevo yo mini. És per... A veure, a veure, aquí se'n va cap allà. Discoteca Low. El 249. 249. És per Discoteca Low. 249, low, low, 49, 249, low, low, 249, low, low, 249, aquí estàs, Zoe, Zoe Gómez, de Fiestuki, felicitats. I ara és el torn de la Giralda de l'Arbós. Sí, senyor, la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós. Ai, la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic temple àrab modernista que trobareu a l'Arbós, eh? A l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 ens ofereix una invitació per dues persones. Atenció, roda la bola.
caigut la número... Ho posa aquí? 200, sí. 217. La 217. 217. 2-7 points. El Ibollo Mini és per... a veure, aquí se'n va cap allà. El 217, el 217. El tenim aquí a la vora. Atenció, se'n va la girada de l'Arbós. Juan Pablo. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muchísimas felicidades, eh? Com també, doncs, volem felicitar tota la resta de gent que li hagi tocat premi aquesta setmana. Avui no farem la pel·lícula Fantasma perquè no ens ha trucat prou gent i a més també que no tenim pel·lícula Fantasma nova. Per tant, la tornarem a repetir la setmana vinent. Per tant, estigueu atents a la nostra sintonia i, doncs, el tanto cap de canto, que és fàcil, eh? És fàcil aquesta setmana, eh? Però, bueno, no del tot sembla. Bé, doncs, deixarem una oportunitat i allargarem la pel·lícula Fantasma una setmana més. I dit això, ara sí, doncs, fins aquí finalitzem el nostre sorteig, el nostre mega sorteig de premis de la setmana. Doncs, des d'aquí volem felicitar tota la gent que li hagi tocat premi, que sapigueu que els afortunats i afortunades ja podeu venir a buscar els vostres tiquets, eh? Perquè per disfrutar dels premis heu de venir a la ràdio, acreditar-vos, eh? I, doncs, agafar el vostre tiquet corresponent, un tiquet amb el segell de la ràdio, amb el logo, també, el qual és un premi personal intransferible. Doncs amb aquest tiquet i amb el vostre DNI heu d'anar a l'establiment a disfrutar del premi que us ha tocat. Recordeu que no us podeu penjar gaire, que el premi, doncs, caduca al cap de 15 dies, eh? Sí, senyor! I des d'aquí, doncs, com no, agrair a tots els nostres patrocinadors al llarg d'aquesta setmana, al qual, com sempre, ens han ofert tots aquests premis i que us emplacem per la setmana que ve, que en tenim més i millor. Com ha de ser, sí senyor! Des d'aquí, moltíssimes felicitats a tots els afortunats. Recordeu, heu de venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia. I amb la vostra etiqueta, disfrutar-ho, com ha de ser, eh? I quan ja passem gairebé 40 minuts del nostre mega sorteig de premis, com sempre, de seguida, des de Ràdio Cunit, el que sí farem ara serà aturar el nostre cunitejador. Ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis del Cunit del Dia de Ràdio Cunit d'avui divendres 22 de maig de 2026 són els següents. A la Casa de l'Oro se'n va Rosa Llop. A la Clínica Dental de Cunit, Lalo Sendra. Alma Music, Juan Pablo Rodríguez. A Bemol Nou, Joana Paredes. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, Juana Jiménez. A la Joyería Castillo, Aitor Escardó. A Sami Escalafell, María Maldonado. A la Peruqueria Harmony, Àngels Lorca. A Doner Pita Palas 2, Ismael Hamjane. A El Rincón del Tapeo 2, Jordi Ibáñez. A la Marina, Blanca Martínez. Al Bar La Piña, Montse Pérez. A El Olivo Restaurant Lounge, Jordi Miralles. A la Bodegueta, Encarna Argilaga. A la Diligència, Mercedes Rubio. A la Peixateria de Cunit, Encarna Argilaga. A la Xurreria Velo, Eva de la Peña. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Conchi Villegas. A la Braseria Hípica de Cubelles, Juan Fernández. A la Carnisseria Jaguara, Isabel Carrasco. A Pollos a la Brasa al Sol, Vicky H.M. A la Cova del Gorca, Àngela Santa Maria. Al local social al Castell, Ingrid Ortiz. A Casa Carmiña de Castanyeira, Lalo Sendra. A la Pizzeria Nanà, Loli Luque.
a la estética Jacqueline, Fernando Gómez, a la cafetería panadería Nuria, Laia Puchamper, a la peña bética de Comarruga, Irene Sanz, a la pizzería La Góndola de Cubellas, Noelia Sendra, al Saborea, Juan Pablo Rodríguez, al Pollo Loco, Ángels Lorca, a la discoteca Low, Joe Gómez, i a la Giralda de l'Arbós, Juan Pablo Rodríguez. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que li ha fet un premi, com sempre, moltíssimes felicitats, moltes gràcies a tots per participar, com sempre, i recordeu que la setmana que ve més i millor, i la pel·lícula Fantasma, que la tindrem la setmana que ve una altra vegada, clar que sí, Doncs, l'ho dit, us desitgem un molt bon cap de setmana, els afortunats ho comencen amb bon peu, per això, però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-te, ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques i amb molts més continguts, com sempre, des de la nostra sintonia, aquí al Cunit del dia a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume, sense el qual us desitja que passeu un molt bon cap de setmana. Petonets i abraçades! Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro, com estamos? Que nos salimos, oh!
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules. Tenim una comèdia negra. Tenim una pel·lícula basada en fets reals. Tenim una comèdia romàntica. I què hi falta?
1: La de Sustito.
2: Una de Sustito, pues també la tenim.
1: Sí, molt bé.
2: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
2: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit, gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
2: O sigui que per davant en té 7.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
2: Jugada Maestra.
3: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
5: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. Pero no en el centro.
5: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
5: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran 7. 7 cabrones forrados.
6: ¡Wow!
4: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico...
7: Espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
5: Dos llamadas, dos emails...
4: He estado liado.
5: ¿Con qué?
4: Mis líos.
8: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
9: Espero no molestar.
10: Teníamos un acuerdo.
11: De aquí no sales hasta que confieses.
5: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
11: ¿Qué les pasa?
5: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Home, és que són 28,000,000,000 de dòlars.
1: Ui. Tela, eh?
2: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
1: Sí, sí.
2: El que faria jo.
1: Ui.
2: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
1: Mm?
2: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, Jaume.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 22 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit inicia els controls conjunts amb Mossos d'Esquadra amb l'operació Barri Segurs per reforçar la seguretat del sector de muntanya. I és que el nostre Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials, dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. També l'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs conformen una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha avançat i ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplegarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny, de 2:15 del matí a 1:15 del migdia, per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I el primer equip masculí del Club de Futbol Cunit, que competeix al grup 31 de quarta catalana, disputarà aquest dissabte a les 7 del vespre el partit d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a tercera catalana davant de la Unió Esportiva La Nou de Gaià, un rival conegut de la mateixa competició. L'equip arlequinat afronta aquesta eliminatòria després d'acabar tercer a la Lliga regular i superar el Club Deportiu Morell en la primera ronda de la promoció d'ascens. El duel que es jugarà al Municipal de Cunit tindrà precedents d'aquesta mateixa temporada, en el partit de primera volta tots dos equips, els quals van empatar 3, mentre que en el duel de tornada disputat a la Nou de Gaià, els cunitencs van caure per 5-3. Des del club s'ha fet una crida a l'afició perquè ompli el municipal i doni suport a l'equip en aquest partit decisiu. El Club de Futbol Cunit ha convocat els seguidors a partir de 6:45 del vespre amb l'objectiu d'empènyer l'equip cap a una victòria que permeti afrontar amb avantatge el partit de tornada i continuar somiant amb l'ascens a tercera catalana. I pel que fa referència a les activitats de juny a la Biblioteca de Cunit, s'obren les inscripcions per a les activitats d'aquest proper mes. El que cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca, les imatges següents que trobareu també a les xarxes, a Facebook i Instagram, a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índex més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció

dia del municipi. I com passa amb el respecte dels espais comuns o la convivència entre veïns i veïnes, perquè funcioni cal, cal que tothom hi posi de la seva part. Reciclar bé ens ajuda a tenir un poble més net, més ordenat i pensat també amb el futur del Cunit. I això és responsabilitat de tothom, al qual des de l'Ajuntament donen gràcies per la implicació de tota la ciutadania. A més, encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres i és doncs que també segueix treballant per mantenir el nostre municipi net i cuidat. Aquesta setmana es continuen les actuacions de millora i manteniment en diferents zones del poble. A la zona de Valparaíso Muntanyes estan realitzant treballs de talla i retirada d'herbes als carrers i espais públics i també s'està reforçant la neteja i desinfecció dels contenidors a diferents zones del municipi amb l'objectiu de millorar la higiene i la imatge dels nostres carrers. Continuem doncs treballant dia a dia per oferir uns espais públics més nets, segurs i agradables per tots i totes. A més, continua l'asfaltat a l'accés a Rosers. I és que avui divendres el Servei de Manteniment de Carreteres de la Diputació asfaltarà part de la carretera d'accés a la urbanització del Rosers donant pas alternatiu als vehicles. El bus podrà fer el seu recorregut habitual. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I la Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira a Tornallom, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres doncs, tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest divendres i demà dissabte al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis de l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es coquetarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participarà la Fundació Emprius dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Germanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup de pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors.
Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat

0: A banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués, doncs, conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae, al rocksteady, i Nadal doncs ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. Les jornades complementaran la participació d'Atrapella i un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Betlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven doncs a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives, i és que el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, un aprenentatge teòric del qual deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials doncs, per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives de l'Ajuntament de Cunit. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la plaça, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club aportarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:45 fins a 12:45 del migdia, tindrem espectacle a les escoles de ball, al que primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups de Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, al que per acabar de l'esdeveniment actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es donaran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I recordem que seguim doncs amb aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit, el que arriba a la fase de votació de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixen d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa doncs, diversos punts de suport presencials on es dona suport per votar a través de la plataforma. Recordem que els propers dies seran el dimarts 26 de maig de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal i dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també tenim una altra activitat, i és que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell al proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. I és que el nostre municipi torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta cursa Cunit Calafell que tindrà lloc aquest 24 de maig, on després de l'èxit de participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. I a 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Totes les categories comptaran amb la participació masculina i femenina amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, doncs ja les podreu doncs, trobar en el link que trobareu a la web de l'Ajuntament. S'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Però encara tenim més notícies, i és que el Club Esportiu Millo Cunit posa rumb al Campionat d'Espanya Sub-21. Aquest dissabte, el nostre club estarà present en una de les cites més importants del calendari nacional, el Campionat d'Espanya Sub-21, que se celebrarà a Ciudad Real. Els nostres representants seran Judit Córdoba, Ana Yerpes, Leire López, Eva Blesa, Julia Fernández i Isaac Vives. Molt esforç, sacrifici i treball darrere de cada entrenament per a poder arribar fins aquí. Ara toca donar-ho tot sobre el tatami i defensar els nostres colors al màxim nivell. Com sempre, donen les gràcies a totes les empreses que col·laboren en el projecte Millo Cunit, i al qual també des d'aquí els hi desitgem molta sort i molts èxits. A més, també aquest dissabte el pavelló poliesportiu al Joncs torna al vòlei. A les 9 del matí el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei Murs Montjuïc Blau en categoria Primera Divisió Júnior Masculina. A 3:15 del matí, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al FEM Oro Parets, cadet preferent femenina. A 2:15 del migdia, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà A, en tercera divisió cadet femenina. I a 2:15 de la tarda, el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Dental Company Castellà, en tercera divisió juvenil femenina. A més, també aquest dissabte a la zona esportiva municipal torna al futbol a les 10 del matí amb el base Marc Bartra de Cunit B, que s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. A les 12 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Falset Esportiu A. A 2:15 del migdia, el base Marc Bartra de Cunit A s'enfrontarà al Club Esportiu Vendrell. I a les 7 de la tarda, el Cunit Club de Futbol s'enfrontarà a la 9 de Gaià Club Unió Esportiva, al qual hem comentat anteriorment. A més, també, demà dissabte, a 2:15 de la tarda, a l'Espai Jove, torna la tarda de Jocs de Taula per Joves. I el diumenge al pavelló poliesportiu el Jongs també torna al vòlei a les 4 de la tarda, on el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Club Vòlei ABAP Girona en segona divisió sènior femenina. I a les 6 de la tarda el Club Vòlei Cunit s'enfrontarà al Cibol Torredembarra en segona divisió sènior masculina. A més, també a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el proper 25 de maig, Som Artistes, taller de manualitats. Recorda, aquest dilluns a 2:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest dilluns torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el Cunit Legends s'enfrontarà a les Survivors en categoria veterans. A les 9 de la nit, també, els palestinos vers el Casa Manolo Club de Futbol en categoria veterans. I a la mateixa categoria, i a les 10 de la nit, els veterans Club de Futbol Cunit s'enfrontaran a l'Arache Futbol Club i al Veina United vers los Papis de la Draga. I el proper 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove tenim el taller d'olis essencials, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli roll-on. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també el proper dimecres, 27 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jolin, al que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I la setmana vinent, el proper divendres 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador, on en aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones de Six and Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem a la Fura, el que alerten que hi haurà un col·lapse ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona amb el tercer fil. I és que la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria M-Crit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat amb una mitjana de 170 trens al dia, entre passatgers i mercaderies. Però amb l'entrada en funcionament del tercer fil, es dispararia la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte de la qual hauria de començar a fer-se ja. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un tram per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible pel territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha rebut, doncs, a la seu de la institució, al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per a poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com el també alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el vicepresident primer de la Diputació i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera setmana, del 18 i 23 de maig, també s'exposarà al Vendrell i a Roda de Barà del 16 al 18 de maig. El Tour de França ve a Catalunya, recordem, entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5 de juliol els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona, l'endemà al qual faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I també el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació Xarxa Vandrellanca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'entitat veïnal també esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual també ens fa referència que ha estat reconegut un any més els Premis d'Administració Oberta de Catalunya atorgats pel Consorci AOAC, consolidant-se com a una de les administracions capdavanteres de transformació digital i govern obert. El Consell ha aconseguit una tercera posició entre els Consells Comarcals d'entre 20.001 i 50.000 habitants de Catalunya, un reconeixement que posa en valor la feina feta en transparència, digitalització i millora dels serveis públics. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposarà el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la en mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la en mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.
3: Des del Segrià, Flip Flap Ràdio obre les zones.
4: Des de les Terres de l'Ebre, Remember, Ràdio Joventut, respon.
5: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
6: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
4: 107,9 Flip Flap Ràdio. 96,3 Remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.

Aquesta va ser la primera de les sintonies que nosaltres vam utilitzar. Cap allà al 1982. Amb 14 anyets que teníem. Camí cap a la ràdio amb una maleta plena de disco per intentar fer gaudir a tot el públic que ens està escoltant. Hola, amics, companys i família, a tots vosaltres, benvinguts de nou. Una setmana sencera que us he trobat molt, molt a faltar, però mireu, ja ha arribat el moment. Els 120 minuts que tenim per davant i jo aquí en cabina, amb les mans a la taula i el cor a punt d'explotar. Això és la ràdio, amics meus, això és la ràdio. Arribem amb el so i avui el celebrem com cal, perquè nosaltres, els que vam créixer amb el caset a la butxaca i la música tota pastilla, sabem perfectament de quin peu calcem. I us ho dic jo, aquesta generació no es rendeix, aquesta generació balla, balla i balla. Xoche Piruli, tal com dèiem abans. Però aquí no hi ha temps per a nostàlgics fredes. Aquí tot ens crema. I per arrencar, i res a mitges tintes, anem directes cap a les venes. Us parlem d'Espargo, un grup holandès que el 1983 va donar fortíssim, com una porta al nas, Jazz Sorlló. Arriba i es converteix en un himne d'aquelles discoteques on les llums de colors ho posaven tot una mica més boja. Tot el que fas, ho fas per ell o per ella, senzill i directament, brutal. Aquest tema a les llistes holandeses va entrar com un coet i a les pistes europees era un tema obligat de posar. I sí, sí, si ets dels nostres, ja tens a la pell aquesta cançó. Atenció, companyia, que venen moltes curves sobre la teva.

aquest jazz for you encara ressona als altaveus. Jo ja tinc a les mans a la taula i el proper tema a punt, perquè aquí no hi ha pauses llargues. Escolta, escolta, 1982, 4 músic. Es tanquen a l'estudi i diuen anem a fer quelcom que arribi a tothom. El resultat, un debut que va ser l'àlbum número 1 als Estats Units durant tot l'any. Os parlem d'Àsia.

Escalfant l'ambient amb els Àsia. Acabem de sortir i jo us dic una cosa, aquesta tarda no ens en refredem, ni de broma, perquè si Àsia tenia classe i drama, el que ve ara té pols, suor i us recomanem que aixequeu les mans en l'aire. Vinga, volem veure tot el món ballant. Estem al 1994. Bèlgica i Holanda s'ajunten i creen una bomba Eurodance que fa tremolar els altaveus de tot Europa. Rayanita, tu Unlimited. Sents la música com s'està trencant? Sents la música com està sacsejant els altaveus?

de Royal Thing. I la part que fa gràcia. Aquesta cançó té un sample de Tocata i Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Sí, senyor. El barroc alemany del segle XVIII ficant-se a les discoteques del 94. Clàssic entre clàssics. Que bonica que és la tarda. Fins embuts. Jo sóc l'autèntic. Jo sóc el que tu estàs buscant. Atenció, companyia. Perquè si pensaves que els Two Unlimited ja havien sacsejat prou els altaveus, és que no sabeu el que ve ara. Aquí no ens aturem. Seguim, seguim. 2006 amb els holandesos Beat Freaks. Agafant el clàssic de Super Freak de Rick James, aquell canalla dels 80 que ja era pura dinamita i el transforma en una bomba de pista del 2006. Però si no n'hi ha prou, a sobre li encaixen mostres dels The Housebusters de Ray Parker Jr. Directa com una moneda de 20 duros. Una noia que es mou sense demanar permís a ningú. Una ona expansiva des del primer beat. Un, dos, tres. Vinga, arrenquem la pista. Super Freak, Beat Freak.

I ara, bloc de pura escola disco funk dels que et fan moure el cul encara que estiguis assegut al cotxe. Va, som-hi. Arrenquem amb un grup que va néixer a Los Angeles, però amb ànima de pista. Ells són Atlantis. I aquesta cançó, el Keep On Moving, en Groovin, del 1979. Produïda pel Barry White. Sí, sí, aquell, el de la veu profunda, el mestre del soul orquestral. Després agafarem amb brangida amb una dona que va néixer a Atlanta i va petar amb un himne etern. Ella és Alicia Bridges. I aquesta cançó és I Love the Nightlife. I el 1978 va arribar al número 2 del Billboard Hot 100 i el número 1 de les llistes dance. I fixa-t'hi, la versió que tothom recorda és la Disco Round. I seguirem amb un tio que va començar com a bateria de James Bond. Ell és Eddie Rosemont. I aquesta cançó és Wake Up Move and Fuck It. I el 1979 la van produir ells mateixos, els que van fer els grans èxits de Cool and the King. Un ritme funk que et desperta de qualsevol mandra. Parla d'aixecar-se, de moure's i funcionar. I aquell crit de Fuck It és una declaració autèntica de guerra. I tancarem aquest bloc per tot l'oal amb un grup de Detroit que va saber mantenir el ritme. I són els Ripple. Aquesta cançó és The Pit Goes On and On. Del 1979. Una cançó que sona a la pista. A la pista plena, a la nit eterna. El DJ que no vol plegar. Parlant del ritme que continua, que no s'atura. I aquell baix, nens, aquell baix que et fa caminar fins a l'alba. Fins aquí, doncs, hi ha aquest bloc. Recordeu, campió, en JM Sánchez de vuelta al sonido flashback i que el fang us acompanyi i que la nit no s'acabi mai.

0: Una veu.
1: Una història.
0: Una època. Flashback, el canal que et retorna el millor so
1: de la teva vida.
0: On cada cançó és un record.
1: I cada record, una emoció.
2: Espai musical, presentat per Xota i Massanger.
3: Des de les Terres de l'Ebre, el 96,3 de la FM. Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
4: I ara, amics meus, ens posem les mans al pit, perquè després de tanta pista, de tant beat i tanta adrenalina, hi ha un moment en què la festa vol una altra cosa. Vol caliu, vol veu, vol dues llegendes en peus davant d'un micròfon compartint l'aire. Novembre de 1990, Rod Stewart truca a la porta de Tina Turner i li diu... Vine, vine, que tenim una cançó per fer junts. I Tina, que és la nostra reina, que sempre ho ha estat, diu que sí. El resultat número 5 al Regne Unit, número 3 a les ràdios europees d'Airplay. I un vídeo rodat a la Costa Brava de Nice que semblava més una pel·lícula que un videoclip. Pepsi ho va veure i immediatament va voler fer servir la cançó i el vídeo per al seu anunci comercial. Coca-Cola hauria fet el mateix, vaja. La cançó no és nova, és una joia de Marvin Gaye. De 1966, en rescatada i relluïda, com els colomos de col·lecció que guardàvem en paper de cel·lofana. I avui cantant a la nostra reina, que us estima des d'aquí, des de la gavina, us dic, tanca els ulls i somia, que bo!

Escolta, escolta. Acabem de viure un moment de duet de luxe amb Rot i Latina. I jo ara us dic, no podem refredar-nos, ni de broma, perquè hi ha una cançó que espera entre bastidors en des de fa estona. I aquesta tarda aquí, a De Vuelta al Sonido Flashback, li toca sortir. 1979, París, tres germans de Martinica que viuen a França i que porten

Bé. Veniu aquí un segon, veniu. Perquè ara canviarem de registre completament. Deixarem enrere la melodia tropical dels germans Gibson i ficarem la primera marxa. Primera marxa, però això sí, a fons. Perquè això dice així i no hi ha cupari 2001. Des de les muntanyes alpines, DJ Ozzy, agafant un clàssic de 1962. Aquell ganxo de participació col·lectiva que fa que tothom, absolutament tothom, el canti sense voler. A les discoteques, als pubs, a les festes d'empresa, a les rebelles del poble. La lletra no necessita un premi Nobel. Hey, baby! Vinga, mans amunt i tot el món saltant. I ho fem, doncs, amb això.

seu encara, perquè si DJ Ozzy us ha fet aixecar les mans, el que ve ara us farà perdre el cap completament. Sento que l'aire s'escalfa, sento que la festa puja de temperatura, i jo aquí, J.M. Sánchez, engamina per confirmar-vos que no ens podem aturar. 1997, Dinamarca i Noruega s'uneixen i creen el grup més escandalós i divertit de la dècada, Aqua. Ja havien esclatat a la pista amb el Barbecue número 1 al Regne Unit durant 4 setmanes i 27 setmanes en total al xart. I tothom pensava que havien estat un foc d'encenalls, una flor d'estiu, una hit i prou. Doncs no. Doncs no, nois, el 2 de febrer de 1998, Dr. Jones debuta directament al número 1 al Regne Unit, desplaçant a Usher i batent a Will Smith i Aaron Carter com l'entrada més alta de la setmana. I Austràlia, 7 setmanes consecutives al número 1.

0: Des del Penedès, al 107 de la FM. El Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Anoia.
1: I ara entrarem en pura lluentor dels 80. Els que et fan posar la jaqueta de cuir i les ulleres de sol, encara que sigui de net. Som-hi! I arrencarem amb els alemanys que van conquerir Europa amb el seu so melòdic. Ells són els Bad Boys Blue i aquesta cançó, el Pretty Young Girl, del 1985, que va arribar al número 5 a Alemanya i al top 10 a Suïssa i Àustria. Parlant d'aquella noia jove que et feia perdre el cap, d'aquell amor totalment impossible que et cremava per dins. I després agafarem amb rancida amb un grup belga que va tenir un sol èxit, però quin èxit! Ells són els Foc de Focs i aquesta cançó, el Precious Little Diamond del 1984, que també va arribar al número 2 a França, al número 4 a Suïssa i al número 9 als Països Baixos. Us en recordeu d'aquella veu enganxosa i aquell ritme totalment ballable, eh? I després donarem entrada, obrirem la porta de bat a bat al rei, al mite, l'home que va convertir el pop en un tot un arra. Ell és Michael Jackson i aquesta cançó, The Way You Make Me Feel, del 1987, tercer senzill del seu disc Bata, el qual va arribar al número 1 del Billboard Hot 100. Parlant d'aquella atracció que et fa perdre el control d'aquella noia que et fa sentir viu, totalment viu. I el videoclip, nens, rodat al carrer amb aquella coreografia i aquell final tan feliç. Li podríem dir que és pura màgia. I seguirem amb la veu més poderosa de la generació. Ella és Whitney Houston i aquesta cançó, How Will I Know, del 1985, també, que va arribar a número 1 al Billboard Hot 100 i produïda pel gran narada Michael Walden. I per tancar, ho farem amb un grup britànic que va fusionar el jazz amb el dance. Us parlem del Freeze i aquesta cançó, I, O, U, de 1987. La van produir Arthur Baker, el creador del so de Big Dance. I bé, fins aquí aquest bloc, campions. Recordeu que això és De Vuelta al Sonido Flashback. Que el ritme us guiï i que els diamants us brillin. Estem fent història, eh? Aquí, a la ràdio. Ràdio Cunet. Remember Ràdio Joventut. I Flip Flap Ràdio.

I ara prepara't per un tema lent. Això sí que és territori sagrat, amic meu. Perquè als 80 i 90, les cançons lentes no eren només cançons. Eren una oportunitat. Fes una ullada al teu voltant. Acosta't a aquella persona que fa estona que et té distret. No cal dir gran cosa. Deixa que parli la música per tu. Tens 3 minuts, ni un més. Però quan comenci, el món s'atura. I només quedeu vosaltres dos i la música.

0: tot instant màgic té final. I justament per això deixa empremta. Així que... respira. Remata la jugada si l'has de rematar. Petó, somriure o retirada digna. Flashback. Torna a la festa.
1: Siento interrumpirte, Bob, pero nos estás aburriendo.
0: Perquè ara torna a la festa, que encara queda nit, així que espavila. Agafa el got, col·loca't bé i prepara't. Perquè el següent tema no és per abraçar-se, és per cremar sola.
2: Bé, acabem de deixar Paul McCartney amb aquella balada que et feia posar els cabells de punta i ara, companys, farem un gir de 180 graus. Posarem primera i premem l'accelerador fins al fons. Atenció, que sonaran els Dire Straits, però no els dels Sultan of Swing ni els de Welcome Live. Aquests són uns altres més juganers, més desenfadats. I aquesta cançó es diu Twisting by the Pool. Un ritme de rockabilly enèrgic per moure el cul com si estiguessis a la piscina municipal un dia de calor. Anem a passar-ho bé, a no complicar-nos, a ballar amb qui sigui, perquè de vegades l'alegria és tan senzilla com això, unes quantes passes de twist i a prendre tot pel sac. Doncs som-hi, campions, poseu-vos drets, agafeu aire i a rodar.

0: leche.
1: Ei, para el carro un moment, perquè si els Dire Straits ens han fet suar la samarreta 182 pulsacions per minut, ara farem una cosa diferent. Posarem el tocadiscos en modo eurodisco i deixarem que els sintetitzadors facin la feina. 1988, Alemanya, projecte anomenat Tiarca, agafant una joia d'Italo Disco i vestint-la de nou de dalt a baix, deixant-la neta, brillant i pensada directament per a la pista de ball. How old are you? Anem cap a aquesta festa explosiva. Anem a lo més alt.

Ei, companys, companys, companyes! Ara pararem un moment. Perquè ara canviarem completament de planeta. Deixarem enrere l'Eurodisco de T-Arc i posarem rumb directe cap al cor del rei britànic dels primers dels 90. Aquell so de magatzem industrial, aquelles llums estroboscòpiques i aquells sintetitzadors que et feien tremolar el pit per dins. Tens la mateixa sensació que jo? Sí? Doncs així sentiràs que l'aire s'està escapant, però moltíssim. Anglaterra, 1991. Tres DJs. Lizaring. El tema sonament de Playing with Drives.

Ui, ui, ui, anem a respirar un segon, Anem a sortir d'aquesta foscor de la rep britànica amb els Desiring, amb la pista totalment fumejant. Però ara, ara és quan fem una cosa molt particular. Ara agafarem una cançó que ja era un clàssic i li posem un motor de competició. Alemanya 1994, productors Interactive, transformant la melancòlica balada dels Alphaville Forever Young.

Aquesta possiblement sigui aquella melodia que tens gravada a l'ànima des de que tenies 15 anys. Però amb aquell ritme eurodance al damunt, perdent el control completament. Convertida amb això, amb combustible pur de pista. I amb la pregunta, volem ser joves per sempre o preferim viure amb intensitat i morir joves? I ara arriba, ara arriba, ara arriba el bloc de pura energia dels 90, dels que et deixaven la samarreta xopa i el cor a mil. Vinga, som-hi! Arrencarem amb els grans reis del trans comercial holandès, els que van petar amb el seu Bitter of Alone. Ells són Alice and DJ i aquesta cançó, Will I Ever, del any 2000. Després agafarem amb Renzida, amb un italià que va néixer a Torí, que va petar amb un himne etern. Ell és... JK, aquesta cançó, el Go

0: Hi ha programes que es limiten a posar música. Arriba Flashback. Aquí els hits entren vestits de neó, amb mirada de discoteca i ganes de guerra.
1: Flashback de Vuelta al Sonido proposa un viatge directe a la FM més viva dels anys 80 i 90. Amb J.M. Sánchez portant el ritme, cap allà on la nit encara pica fort.
2: Des de la FM saludant a tota la gent del Penedès, de les Terres de l'Ebre i, com no, de Ponent. Sou totalment increïbles, companys meus. Però escolteu, escolteu, perquè em diuen que tan sols ens queden 4 temes per tancar aquesta tarda de clàssics. I jo us prometo que anem a aprofitar fins a l'últim segon. Anem a agafar canxa i a pujar el volumen. Recta final, sí, però una recta final a tota màquina. 1986, Wax, Andrew Gold, Graham Wallman, ens sorprenen amb el Right Between the Eyes.

0: Ei, amics meus, companys, família. Hi ha cançons que surten al món, fan el que han de fer i es queden per sempre. I la que ve ara, la que ve ara, és exactament d'aquesta. Penso en tu i somio sempre amb tu. I aquesta cançó ho demostra, perquè ja fa 40 anys que ningú pot dir-li adeu.
1: La música que et va canviar la vida. Aquí, amb J.M. Sánchez.
0: Octubre de 1987, Londres, The Commoners. Fent història amb el seu Never Can Say Goodbye.

dit quatre temes i ens quedem tan sols en tres. Però bé, escolteu, la qualitat no necessita quantitat i avui per tancar aquest gran espai, el vostre espai, el lloc on ens reunim tota la generació de GB i els que van voler ser-ho, hem guardat el millor per al final. 1985, Madrid, la movida en el seu moment més brillant, Alaska i Dinarama publiquen aquest segon single del Deseo Carnal. Ni tu ni nadie. També coneguda per allò de les mil campanes. Gràcies, gent, per estar aquí cada setmana. Gràcies per viure amb nosaltres la música que ens ha enamorat sempre. Em dic J.M. Sánchez, el vostre DJ. I aquí sóc el noi de la vostra ràdio. Heu estat de vuelta al Sonido Flashback, la nostra cita, la nostra festa, el nostre lloc. Vinga, doncs, fins molt aviat. Se us estima moltíssim. Mil

Hola, hola, família, i som aquí. Fixa't, com passa el temps. El temps passa, però nosaltres no passem perquè estem aquí. Dues horetes amb bona música de la música house. Royal House Music és un programa elaborat i creat per portar-te el millor del soulful, del house, del tribal, del latin house, del tech house, del tech, bueno, progressive house i els classic house, evidentment. Des de Nova York, o des d'Ibiza, o inclús des de Barcelona, per què no? Mai se sap, eh? Si és bon house, el portem aquí. I així el pots escoltar. Moltes de les coses són d'abans i moltes són d'ara. I això és la màgia del house, que no té etiqueta ni anys, no passa de moda. Què va, què va, què va, què va. A més, escoltaràs temes al·lucinants. Escoltaràs temes que t'agradaran i t'encantaran. Bueno, però dit tot això, hi ha una presentació. Entrem amb aquest balafon. Blue Clark.

Com sona, mare meva, quin bon rotllo, quina bona música, sisplau. Avui estem més amb el tribal i el house. Ja sabeu que cada programa és diferent perquè ho passeu bé i sintonitzeu i no sigui tan, sempre tan repetitiu. Llavors vaig estriant conyars estils musicals del house, que n'hi ha molts, doncs avui estirem, ala, nos tiramos al vacío, amb el Latin House, el tribal, que això no vol dir que sonaran molts house dels clàssics i com no de, de Detroit, la cuna del house, Chicago i Detroit. I ara, entra este, aquest es diu Africana, la cançó. Està fet pel Nari, és una cançó que està remesclada i treta dels Snap. Em recorda que el Zumba e Hako Waea, però s'han agafat i ha fet aquest ritme tribal que l'anem a escoltar aquí al Royal House Music.

Quin musicón, mare meva! Escolta, si vols saber molt més, a vegades faig festes por ahí, punxo i poso aquesta musiqueta i molta més. O sigui, si et vols enterar, busca'm al Facebook i a l'Instagram. Posa Ivan Uriach, U-R-I-A-C-H. Vale? Ho dic així perquè és una manera de que tu t'enteris i interactues per on vaig, i què faig i què deixo de fer. O sigui, si vols estar al dia i vine a alguna sessió de les meves, busca'm a través del Facebook o Instagram. Aquest és el Carlos Rivera i ens diu que és la bonita del distrito. Anem a escoltar-la aquí, amb aquest Tribal House. La veritat, és un musicón que a qualsevol hora... Que ja saps que queda això gravat al podcast que pots descarregar. Inclús a Ràdio La Carta busca el programa aquests o els d'abans i disfruta de la bona música del Roger House Music, que intentem que t'ho passis bé. No, molt bé.

Bonito del Distrito, molt bona cançó, amb el seu ritme, són així. Ara lo que ve a continuació és Sa Trinxa. És el Carlos Gallardo i Flamenco Grover. És una cançó molt, molt d'aquí, eh? Ei, que bon rotllo, quin bon rotllo, la guitarra, com sona? Sa Trinxa.

El so quan sona així, de veritat, és que és una virgueria. Ara anem amb una altra, que es diu Christopher Focke i Cilia. La cançó es diu Shambhala. No és una atracció del Port Aventura, és una cançó, eh? I existia abans aquest Shambhala que el d'allà. És igual, Shambhala. Vinga, anem a escoltar-lo aquí, al Royal Hell Music.

mare meva, quin so més bo, quina producció més bona amb aquestes melodies, aquesta bona música que hi ha, que tenim molt bona música, molt bon parida, i la podem escoltar tant de vegades com vulguem. No fa falta que canti ningú quan la música és bona, però que canten en posa encara millor, mira, qui lo sap. Aquest és el Xambala, un Xambala de lo més bo. Sí, senyor, sí, senyor. Déu meu, com sona la música aquí a Royal House Music, A punt de fer mitja horeta, encara no, encara que una hora i mitja de programa. Aquest, com es diu això? Maybe Body Rock, Ciclo DJ. Anem a escoltar-lo, anem. Escolta, escolta, fota-li canya, puja el volum.

d'Eivissa i la cançó es diu Cumbiano. Cumbiano, sí, Cumbiano. És una versió de Mode Grove, el remix. Anem a escoltar-la aquí, aquí, ara mateix. Que t'agrada la música? A mi també. Disfruta, balla, sent i dona-li volumen.

això que està entrant ara mateix és la ruda del tambor. David Novgavax i Fabian Hernández. Una cançó que és una passada, la veritat que sí. Escolta-la!

Jo, que bona cançó, eh? Boníssima! La ruda del tambor. Molta vegada la poso i molta vegada la posaré. Bueno, anem amb Desert Store, la cançó. Crazy Visa, un dels grans que també produeixen moltes cançons que jo vaig posant aquí, en aquest gran programa, que és Real Hard Music. Mitja horeta ja, i encara queda una hora i mitja. Per davant, vinga, fota-li canya.

Mare meva, quin musicón, eh? El meu amic Jaume Mix diria, estoy, tio, quin musicón, no entens això? Pues ho tinc aquí, Jaume, aquí, aquí, a Discoteca Forever. Bueno, ara ve One Night in Havana, una nit a l'Havana. O una, sí, una nit a l'Havana. La traducció així d'aquesta manera. DJ Chus González i Gonzalo han fet aquesta producció. Anem a escoltar-lo.

quina canya de cançó, eh? Brutal, brutal. M'encanta. Bueno, aquest es diu... És un DJ Jare i aquesta és la producció amb Emi Santiago i Jare. Bueno, han fet els dos. Aquesta cançó que es diu Pa la calle. Pues venga, pa la calle, pa la calle, todo el mundo.

Mare meva, com sona això, eh? Fora lo que ve... agafa't els pantalons perquè ballaràs segur. DJ Leo va treure aquest Calimdrus i va ser un èxit, i el recordem aquí a Discoteca Forever.

Bueno, això té presentació. Bueno, la coneix tothom i a tothom li agrada. Doctor Cuixo, La tarde se ha puesto triste. Una de les cançons que no passa mai de moda i que sempre es posa any tras any a qualsevol festival de house o qualsevol lloc que es posi una mica de clàssics, l'escoltaràs segur.

Mare meva, com sona, quins records. Que bona cançó, és que la puc punxar mil vegades, que m'agradaria. No em passa de moda, això. Mai. Això és el encanto. Això que entra d'aquesta manera, que estic punxant, es diu el encanto. Simon Fava, toma ja. És un David Ross remix, una cançó que t'agradarà, segur que sí, perquè la bona música aquí en Royal Hot Music, espero que disfrutis, que descobreixis, que sentis i que recordis, perquè això es tracta que ho passis bé.

Això és Quark. Sí, sí, és una... bueno, la factoria Omar Remix, i és Emmanuel Jal qui produeix aquesta cançó tan tribal que sona ara mateix aquí, a través de les ondes. Portem ja una horeta i alguna més i queda molt programa per endavant. Molta música a posar.

0: Però con zona, com això que entra, que es diu Flamenco Gitano. Ei, nano, Flamenco Gitano. Està feta per Perus Mix i és l'artista Funky Dream Min. Flamenco Gitano, aquí, a Royal House Music.
1: Estés escoltant Royal House Music en la FM.
2: Atenció, posa'l.

con sonación de flamenquito gitano, ¿eh? Quina bona producció així, diferent, és diferent. És que no, la música house és diferent, res que veure amb tot el que més. Vull dir, versions, remixcles, el que sigui. Agafen un flamenco, una rumba, el que vulguis, ho foten en house, o en latin house, en tech house, en deep house, o com vulguis.

estan aquí, per fi, ja era hora, los Latin Lovers. Això és Mònica Cruci, amb aquesta cançó que es diu Latin Lovers, una cançó molt sonada en el seu moment, i ara aquí, a discoteca què? A Royal House Music!

0: Beat, una de les cançons molt latines, també molt tribal house, que estan sonant aquí, en aquest especial tan bona música. Ja sabeu que cada setmana, o cada dia, o quan vulgueu escoltar el podcast, li doneu canya i veureu que tots els programes són diferents.
1: Atenció, posa els cinc sentits, perquè aquest tema que sona és brutal.
2: Estàs escoltant Royal House Music amb Ivan Uriac en la FM. Cultura musical.
3: No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de desastre.

Latin House com a l'anterior, que és molt bona, per cert, eh? Això es diu Santa Maria. Ray Minute, Ser Saco i Afro Mambo han tret aquest tema, que, ojo, senyors, que això és bo.

Això és un rap tribal del 2023, fa poquet. Això és Mauri Freak, ha dit, anem a fotre un tribal de la meva manera. Posa això, Vermell Tribal 2023, rap tribal.

Continuem, això és un no parar, així és el Royal Hall Music, és un no parar. Música, música, música, música, música, música. Això és Ritual de Fuego. Aquesta l'hem posat ja? Ah, no, a Fuego, eh? Era Fuego, sí. Això és per You Click What. És que moltes cançons tenen el mateix nom. Mira que hi ha noms, eh? Però la tira. I sempre posen els mateixos, no sé el per què. ¿Eh? No s'ha passat a vegades que diuen la plaza del sol, la plaza del suelo, la plaza de l'aire, la plaza de... Escolta, no posis la plaza, posa el passeig. Què et sembla? Això és Royal House Music, això és Ritual del Fuego.

El poder del més antic que posaré avui és de Roberto Minano i Ricky Trauma. Es diu Bienvenidos a Ibiza. És un temàs que va sortir el 2000 i pico, i els que ballaven house i anaven a sales house segur que l'han escoltat, però els que no, no. O sigui que escolteu, eh? El loro, que això és molt bo.

Mare de Déu de la Beruga Torta, eh? Això és un refrán molt tonto, però que sona bé, ¿verdad? Mare de Déu de la Beruga Torta. Hola, ahí ho deixo. Bueno, fora conya. Això es diu Sunshine for Your Love i està fet per K and Rip. És una cançó que també és del rotllo tribal. T'agrada avui el programa? Molt més? Ja vaig posant. Això no vol dir que la setmana que ve, o el dia que ve, o l'any que ve, posi un altre tipus de house. Ja sabeu que està el Latin House, Tribal House, Deep House, Progressive House, Tech House, Soulful, etc.

Quins són més maco i més agradable, la veritat, a qualsevol hora. Això l'escoltes i, la veritat, t'entres sol, eh? Que bona música, guinyam. I nosaltres escoltant sempre el mateix. Què passa aquí? Pues res, Royal Hell Music intenta que arribis a la bona música i a que sentis coses que ja existeixen i que són molt bones i que no sonen enreu d'enlloc. Només aquí, al Royal House Music. Bueno, això que entra és molt religiós. Es diu Virgen María. Està fet per Alejandro Peñaloza. Ja ha posat abans algun tema d'ell. Anem a escoltar.

Home, eh? Bad Bunny i Playmeiros amb aquest Café con Ron. Una versió... Una versió ben parida. Bueno, nosaltres ens en anem la setmana que ve molt més aquí a Royal Hand Music. Soc Ivan Ullà, que ha sigut un plaer estar amb tu. Ho he passat pipa, no?

se la gravem molt més. Això és con Liu J. Zelpa. L'estrenem aquí, a l'Eteo. Això és un brutal, això és bestial. Nou. Això és una...

0: Maria Laram. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de Segona Pasqua, festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP7 concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
1: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
0: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor, perquè fa la temperatura es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 25 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La gira de retorn de la Gossa Sorda omple Cunit amb dos concerts carregats de reivindicació. La formació que lidera Josep Nadal ha omplert durant dues nits el passeig marítim de Cunit amb 20.000 persones que han tornat a gaudir del directe de la banda. Després de 10 anys d'aturada, ha tornat la Gossa Sorda. A la seva curta gira de retorn, aquest cap de setmana, ha fet dos concerts a Cunit, on el grup del País Valencià ha interpretat els seus temes més mítics i on ha mostrat el vessant més reivindicatiu. L'èxit ha estat desbordat amb totes les previsions, 20.000 entrades exaurides per assistir als dos concerts. La banda tornarà a Catalunya al juny amb un concert al Cabró Rock i a Vic. Encara tenim més notícies. I és que el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin doncs fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 10:45, doncs les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual, de 10:45 fins a les 11:25, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran l'alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació internacional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 10:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també recordem que s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en imatges següents a través de les xarxes socials Facebook i Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit també ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida al municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I avui el Som Cunit posa en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role and playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüetats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola addictiva, doncs habilitats essencials per aprendre doncs, a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i del Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut doncs a la seu de la institució al Baix Penedès alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt els carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió. Amb aquest objectiu es mantenen trobades puntuals a nivell tècnic amb tots els municipis de Pas. Una de les accions dutes a terme ha estat la producció de lones de gran format per tal de que tots els municipis puguin lluir la imatge del Tour de França. També s'ha coordinat el pas del trofeu oficial del Tour, el Trophy Tour, per diferents municipis de Pas. Els veïns i veïnes de Torredembarra van poder gaudir entre el 4 i el 8 de maig i els de Cunit els dies 9 i 10. La propera, doncs, aquesta passada setmana també del 18 i 23 de maig al Vendrell i també els propers dies 16 i 18 de juny a Roda de Barà. El Tour de França ve a Catalunya entre el 4 i el 6 de juliol, donant sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5, els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emcrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararà la demanda fins a 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte del qual hauria de començar a fer-se ara ja mateix. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no només és una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vandrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya des de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona és una iniciativa impulsada per un parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, així com en una altra línia per als municipis del front marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat molt més àmplia, facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçant la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar al maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades per la Federació Xarxa Vandrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també en les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps. El president de la Federació Xarxa Vandrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprovada insta al govern a estudiar i impulsar millores de la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència. La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances en matèria de mobilitat i transport públic, especialment en les connexions intercomarcals i en grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'estudis intermodals que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, especialment doncs, la implicació de les diputades Raquel Sans i Lluïsa Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar dimecres passat el decret de llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots a favor de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat de la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de rodalies i en molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei. Calia blindar el transport per carretera i fer-lo amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tota Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei, com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant l'emergència actual. Per garantir aquest nou marc es tradueix en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que així no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan hauria de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixen els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz. Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret de llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats en un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva a la legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. D'altra banda, la Diputació de Tarragona també convoca una nova edició dels Premis Empren, que impulsen anualment projectes empresaris nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Empren 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Empren estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitació de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neumaracare va ser una de les guanyadores dels Premis Empren gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Empren són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent, doncs, al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Empren 2026 a dipte.cat/emprenpremis. I el Govern i Comuns amplien l'acord de pressupostos amb les noves inversions estratègiques per al Garraf i el Penedès. El Govern de la Generalitat i el Grup Parlamentari dels Comuns han tancat una ampliació de l'acord de pressupostos per al 2026 que reforça les inversions territorials i incorpora noves actuacions estratègiques per al Garraf i el conjunt del Penedès. Els comuns destaquen que es tracta d'uns pressupostos amb impacte real en la vida quotidiana de la gent, amb especial prioritat en habitatge, mobilitat, serveis públics i preservació del territori. L'ampliació de l'acord actualitza el pacte assolit el passat mes de febrer i consolida mesures com el reforç dels ajuts al lloguer, la inversió rècord en habitatge, la millora de transport públic i noves actuacions als municipis del Garraf i del Penedès. Pel que fa a Vilanova, doncs tenim educació, medi ambient i preservació de l'Hortoll. I també tenim actuacions destacades al Garraf, com la reforma de l'escola Esteve Barachina o el nou CAP de Sitges. També inversions al conjunt del Penedès. A la nostra vegueria, els acords incorporen actuacions destacades com recursos per al desenvolupament i urbanitzar l'àrea, les Bassetes de Vilafranca del Penedès, per ampliar el sòl destinat a l'habitatge assequible. Una aportació de 1,5 milions d'euros per a la Biblioteca Central Comarcal de Vilafranca del Penedès i la construcció d'un nou centre de dia per a la gent gran a Comarruga, al Vendrell, per reforçar els serveis públics d'atenció a la dependència. També l'acord incorpora també un pla de millora de la xarxa d'autobusos dotat amb 21 milions d'euros per reforçar les línies amb alta demanda o dèficit de servei. Entre les línies prioritzades hi ha explícitament les de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, específicament afectades per la saturació i la incidència recurrent del sistema ferroviari. El pla inclou la millora de parades i intercanviadors amb criteris de seguretat, accessibilitat, confort i neteja, així com mesures per reforçar la mobilitat pública arreu del territori. I també tenim habitatge, barris i serveis públics. Els comuns destaquen que l'acord amplia fins a 2.500 milions d'euros la inversió en polítiques d'habitatge durant la legislatura amb recursos destinats a ampliar el parc públic reforçant, doncs, la inspecció i sanció contra l'especulació, impulsant noves fórmules d'habitatge protegit. També es consolida la doble convocatòria del Pla de Barris per als anys 2027 i 2028 amb 400 milions d'euros anuals amb l'objectiu de combatre desigualtats urbanes i millorar la vida quotidiana als barris del país. L'acord incorpora igualment mesures en salut, lluita contra la pobresa energètica, mobilitat ferroviària i reforç de les polítiques feministes i de prevenció de les violències masclistes. Els comuns remarquen que aquest acord posa les necessitats de la gent al centre i reforça una mirada territorial que aposta per més serveis públics, més habitatge assequible, millor mobilitat i una major protecció dels espais naturals. Però encara tenim més notícies. Avui dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el partit Cunit Legends vs. la Survivors en categoria veterans. A la mateixa hora, los palestinos vs. Casa Manolo Club de Futbol. I a les 10 de la nit, també en categoria veterans, tenim els veterans Club de Futbol Cunit vs. l'Arache Futbol Club i Beina United vs. los papis de la Draga. A més, aquest dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa, conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi Oli Roll On, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Recordeu, aquest dimecres, dia 27 de maig, a 6:15 de la tarda. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest proper divendres, 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu doncs consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest mateix divendres torna al cinema per joves, a l'Espai Jove, a 6:45 de la tarda. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres i també el proper 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I no tenim temps per més. Ara és el moment de oferir-vos la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ràdio Cunit, serveis informatius. A continuació, el temps. El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar o amb alguna pinzellada de núvol prim ara al matí i poca cosa més, i amb una temperatura que cada cop va pujant més. Avui han baixat els 18 graus, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 25-26 arran de mar i al voltant dels 26-27 a la part central del terme municipal, amb una humitat força baixa. Vents febles en domini de les marinades, sobretot de xaloc, que faran que la mar estigui plena al matí i arrissada a la tarda. Per demà a Cunit tornem a tenir un dia radiant amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta i estar entre els 17 o 18 de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat moderada. Vents febles demà dominats pel Garbí i amb la mar també plana al matí i arrissada a la tarda.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.

0: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades? A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troban fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Dones al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitzen i forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat el programa Music City.
11: Bueno. Això és Mogró de Monja, tu.
12: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
7: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
13: Hola, amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà.
14: Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevista.

0: t'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.
3: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí a Ràdio Cunit.
3: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
4: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Cunit al dia.
2: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
1: Cunit al dia.
5: Hola, hola, bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des de l'ai fins a 1:45 de migdia, unes 3 horetes, els quals esperem que siguin de bona ràdio per tots vosaltres en format magazín i que donarà pas després al format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Com sempre, doncs, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, no parem mai de recordar-vos que a partir de vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
6: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
5: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
5: Búscans i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Per això, en agraïment a la vostra participació, us en donarà un numerat al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i, com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, tenim a Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Ana Vera Lévalo, Antonio Carmona, Andrea López, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 25 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, el qual esperem que sigui de vostre grat, com sempre des d'aquí, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. Sumari. I com sempre començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatoris del dia d'avui. Els rotatius del dia d'avui, vaja. Com no, doncs, també, a banda d'aquestes notícies d'àmbit general, també les anirem refrescant i actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell i David Navarro.

0: com també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans, també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia i la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la ONCE per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, eh? De la ONCE, també, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. També esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, també, com no, de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i, a més, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 25 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem també l'apartat de farmàcia, que, com sempre, ens arriba de la mà de David Rovira, des de la farmàcia Rovira. Veus de dones, també a l'apartat d'empoderament femení. Immigrant, que ens arriba de la mà d'Aulis Ramírez, on a la producció tenim la Fàtima Gailán. També tindrem l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. I a més tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa. Tots vosaltres optareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyería Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià número 18. El Rincón del Tapeo 2, també un bal de 5 cafès gratuïts a l'Avinguda Barcelona 177. I la Marina, Antiga Calona, dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà número 13, del mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito, de la Diligencia. I la Diligencia, dos vermuts més a la plaça Sant Cristòfol, a l'Adito, de la Bodegueta. A més, la peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Anant de Yoga Estudio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria hípica de Cubelles, vermut amb braves per dues persones a la C31 de Cubelles. En visita les seves instal·lacions, eh? A més, la carnisseria Jaguar ens ofereix més quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I el poll a la brasa al sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. L'estètica Jacqueline, també un tractament d'estètica o de relax al carrer del Mar número 17. I la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix trobareu també la penya bètica, amb aquest sopar per dues persones. També la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer 18 de Cubelles. I el Saborea Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231. El Pollo Loco, un lot consistent en pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, mentre esperes la comanda, consumició gratuïta. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Aquí ho trobareu, a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell, discoteca Lou. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta a cortesia del Racó dels de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit, eh? Recorda, beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un megamenú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home. Busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho, però amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a repassar aquestes notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 25 de maig de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. La propietat de Cal Ardiaca haurà de pagar la seva deuda o podria afrontar accions judicials. Pel que fa a estrangeria, els advocats de Reus alerten del possible col·lapse de la regularització de migrants per falta de recursos. I pel que fa a política, Vandellós aprova el primer contracte a Adif per la Via Verda pendent de Cambrils i Mont-roig. A més, tenim el canvi de cicle. Magí Seritjol entrega el relleu de Tàrraco Viva a Julio Villar. I el Nàstic i Pablo Alfaro, doncs, volen seguir junts. Pel que fa a investigació policial, tenim el tercer acusat del crim de Reus, que ja està a presó i acusat d'assassinat. I també tenim el dia que Kubala i un combinat de la selecció espanyola van jugar en un poble de Tarragona. Catalunya incorporarà 1.787 nous professionals de les escoles públiques pel curs vinent. I Tarragona encara un final de maig amb calor de ple estiu i màxims que freguen els 35 graus. Pel que fa al diari Ara, enceta portada en aquesta línia orbital. Solució a Rodalies o megaobra eterna? D'on surten els 4 milions que s'haurien portat Zapatero? Aquestes són les proves que té la UDEF contra Zapatero i el dilema del Partit Popular amb la moció de censura. Així, doncs, obre aquest rotatiu. A més, també tenim una imatge al qual observem aquesta línia orbital que, doncs, sortiria des de Granollers Centre, al que s'afegiria un nou tram que aniria per Montmeló Nord fins a Parets, on enllaçaria amb la línia fins a Mollet Santa Rosa, a la R3, al qual, doncs, després també seguiria fins a Santa Perpètua de Mogoda, Riera de Caldes, passaria per Santiga, Can Llobet, fi, empalmar amb la línia existent entre Sabadell Sud, Sabadell Centre, Sabadell Nord, també afegiríem Sabadell Can Llong i a més també aniria fins a Viladecavalls Sud, o el que s'afegiria un nou tram fins a Esparreguera, Abrera, Martorell Polígon, Martorell Ferrocarrils, Martorell Oest, empalmaríem la R4, doncs fins a Vilafranca del Penedès i en allà un altre ramal fins a Canyelles, on des d'allà es podria extendre fins a Sitges i Vilanova i la Geltrú. D'altra banda, per què Rússia ha abandonat finalment l'optimisme econòmic? I també tenim la guerra a l'Iran, que destapa un greu problema de la indústria militar dels Estats Units. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el punt avui, el qual enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Hi ha diversos titulars, com per exemple Trump, que anuncia que estan a tocar d'un nou acord amb l'Iran que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz. El Barça celebra el pòquer de títols en un acte multitudinari pel que fa al futbol femení. I moren dues persones al xocar un turisme i una furgoneta a l'A2 a Jorba. També tenim mobilització a la Catalunya Central contra el Plàter. A més, tenim manifestació a Bilbao contra l'actuació de l'Ertzaintza a la rebuda dels activistes de la flotilla. mor el dibuixant Jordi Amorós, mestre de l'humor més corrosiu. A més, usuaris de la R11 recullen signatures perquè Rodalies sigui gratuït fins que millori el servei. I mor als 100 anys Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la CECOT. A més, dones trans condemnen el feminicidi de Figueres. El contacte d'antivirus en l'aïllament al clínic continua la quarantena a casa. Jordi Savall rep el premi Ernst Bon Siemens de música. I desenes de morts en un atemptat contra un tren al Pakistan. També tenim un tiroteig a l'entorn de la Casa Blanca que provoca un mort i un ferit. 2 morts i més de 50 ferits en un atac massiu rus contra Kiev. El Girona no pot superar l'Elx i baixa a segona divisió, amb un empat a 1. I Girona bateja a la plaça Ricard Massó amb l'expresident Pujol. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Llanceta portada amb l'aixecament del secret del sumari que obre un nou escenari per Zapatero. El jutge ha de lliurar avui a les parts el resultat de 19 mesos d'investigació. En perspectiva, explicacions costi el que costi. A més, tenim guerra a Europa. Rússia ha fet doncs, servir 3 cops l'Oreshnik, el míssil indestructible de Putin. I seguim en conflicte bèl·lic, la nit que va tremolar Kiev. La capital ucraïnesa va patir ahir a la matinada un dels atacs més durs en els 4 anys de guerra. També tenim entrevista a Arnaldo Otegi, el que declara que cal concloure la legislatura amb un programa plurinacional. I entrevista a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, a la que declara que caldrà dedicar més recursos al finançament municipal. També tenim Lleó 14, que organitza un diàleg amb sindicats i la COE a l'elecció del nou o nova CEO del Mobile World Capital. I Alfredo Relaño navega del caos del Bernabéu al de Negreira. Vaig veure Florentí extraviat i això explica que el Madrid estigui com estigui. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens ha de portada també amb el següent titular. Elma Saiz, portaveu del govern d'Espanya i ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, declara: davant la prioritat nacional, la nostra prioritat és la igualtat d'oportunitats. La ministra portaveu analitza el procés de regularització extraordinària, els resultats del PSOE a l'Aragó i Andalusia i les noves polítiques dels governs del Partit Popular i Vox. Sento tant d'afecte per Zapatero com aversió li tenen al Partit Popular i a la dreta. Més titulars. La xarxa de l'expresident va ingressar quasi 500.000 d'euros de capital xinès. Tenim radiografia d'un trama. D'una trama, vaja. I la crisi corporativa. 2 anys d'embolics a la gran empresa familiar catalana de Mango. Els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu. I els narcobúnkers per plantar marihuana proliferen a Catalunya. També tenim festa i prec. Alexia, queda't amb la celebració a Barcelona. I el futbol anglès acomiada Guardiola com un geni. Riquelme ja opta oficialment a presidir el Madrid. I Bad Bunny abans que Hernán Cortés conquesta Barcelona. Per últim, repassem El País. La UCO no troba moviments sospitosos a les comptes de Begoña Gómez. La Guàrdia Civil conclou que la informació bancària de l'esposa de Sánchez concorda amb el desenvolupament de les activitats professionals. A més, el jutge apunta a 2 veneçolans vinculats al petroli que pagaran 1 milió a empreses properes a Zapatero. Les comptes de l'expresident tenim 2,6 milions en 5 anys en 174 transferències d'empreses de la trama. I el cas accedeix al negoci de la influència política. El lobby no és corrupció. També es pregunta aquest mateix diari com funcionava la xarxa de Zapatero i Plus Ultra, una explicació visual de l'auto. I també tenim tres instantànies de Miriam Petche, un industry, el farming. En Margo té problemes de diners i Sydney Sweeney en eufòria. Això no és porno? No, és contingut i sóc la meva pròpia cap. La indústria torna a fer protagonista a OnlyFans. La plataforma de pagament per contingut sexual torna al mainstream, tot i les crítiques de blanquejament de la prostitució en sèries com Euphoria i Industry, quan es compleixen 10 anys de la seva creació. I no tenim temps per més, ara ja és el moment ja d'actualitzar tota aquesta informació que reflexaven les portades dels diaris, amb les connexions puntuals, com sempre, hora a hora, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del sistema sanitari de salut nacional que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
2: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
1: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant
1: Ràdio Cunit.
4: Al 107.0.
1: radiocunit.org.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
5: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical.
6: Churrería Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
6: Velo,
5: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Churreria com?
6: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
6: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
6: Velo.
7: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. 177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladeicubellas.com. pizzerialagondoladeicubellas.com.
6: Cafetería Panadería Nuria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá, número 4, cerca del Riuet, en Comarruga. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! La Marina está morena. Paixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empanadal número 18. Paixateria Cunit.
8: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens cap a la nostra poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, des de Massanet Massanes a Sant Vicenç de Calders, això en condicions normals, però degut als treballs de millora entre Graf i Sitges, el programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, també a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser. Degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A més, a la R7, sense servei a motiu de les hores a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Camp Vallonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Camp Vallonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma. A la R13, motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat, el qual enllaça amb el servei de la línia saturada R2 fins a Barcelona, el que afecta també a la R15, R16 i R17. A més, a la R15 també tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on, degut als treballs, tenim també servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre fins a Sant Vicenç de Calders i al Prat de Llobregat. Per més informació, recordeu, podeu optar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar o amb alguna pinzellada de núvol prim ara al matí i poca cosa més, i amb una temperatura que cada cop va pujant més. Avui han baixat els 18 graus, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 25-26 arran de mar i al voltant dels 26-27 a la part central del terme municipal, amb una humitat força baixa. Vents febles en domini de les marinades, sobretot de xaloc, que faran que la mar estigui plena al matí i arrissant a la tarda. Per demà, a Cunit, tornem a tenir un dia radiant amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta i estar entre els 17 o 18 de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat moderada. Vents febles demà dominats pel Garbí i amb la mar també plana al matí i arrissada a la tarda.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la banda de Núria Ruiz, a la qual doncs, aquests dies no podrà doncs, passar per antena, però sí ens facilita la cançó a la qual doncs, poder disfrutar. Avui ens proposa un nou tema de l'any 1986, i ja farà 40 anys aquest de Nadal, i és que tal dia com avui doncs, començaven a Max Music, Toni Peret i Josep Maria Castells, als quals se'ls va tocar també interpretar una cançó tan complexa com el Holiday Rap, el qual va ser inclosa en el Max Mix 4 que va sortir al Nadal de l'any 86. És per llavors el qual ningú s'atrevia amb qualsevol cosa similar, i és que l'àudio procedeix de la versió de compacte que ara escoltarem de Max Music, el que va llançar-se a l'època i la que ha estat remasteritzada i a la que doncs, escoltarem avui tot seguit. És la proposta del dia. Fins a data es pot considerar com una cinta màster perduda, cosa que cap companyia ha tornat a treure en compacte. La duració doncs, d'aquest LP és d'uns 2 minuts i escaig aproximats pel moment en el qual es té constància de la versió Maxi Single. Esperem que disfruteu doncs, d'aquest tema, el qual proposem avui, de Toni Peret i Josep Maria Castells, la primera producció que van realitzar a banda dels Megamix, el primer tema que van realitzar i que a més van cantar el Holiday Rap l'any 1986, i que va per tots vosaltres i que dediquem també un homenatge a Josep Maria Castells, el qual ens va deixar fa cosa d'any i mig i que ahir es va fer un fantàstic i emotiu homenatge. Josep Maria Castells, va per tu, descansi en pau, aquest tema musical Holiday Rap.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a que serien les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir, a cap de setmana, pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per l'Eurojackpot de divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 5, 34, 35, 42, 46, amb els sols, el 3 i el 5. El que fa referència al cuponazo. El número premiat és el 31.294, 3, 1, 2, 9, 4, de la sèrie 78. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 5, 7, 9, 20, 28, 31, 36, 37, 43, 47, 51, 52, 53, 57, 65, 70, 73, 75 i 76. La dupla de la 11, el número premiat és el 7. El sorteig midià, la data premiada és la del 24 d'abril de 2007 amb l'1 de trèvols. I el sueldazo del fin de setmana, el número premiat és el 62.964, 62964 de la sèrie 7. El triplex de la 11, el número premiat és el 861, 861. I aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules amb doble gènere. Això vol dir que poden ser masculines i femenines alhora. Ara bé, el significat del mot femení és diferent del significat del mot masculí. Tot seguit en teniu uns quants exemples.
3: El canal masculí, com el canal de Panamà, és una via navegable construïda generalment per excavació en el terreny.
2: La canal femení és el conducte que recull l'aigua quan plou.
3: El paleta masculí és l'ofici.
2: La paleta femení és l'eina.
3: El canalla masculí és el traïdor.
2: I parlem de la canalla femení quan ens referim a la mainada.

I ara sí, a l'arribar a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 25 de maig de 2026. I comencem per el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia de dia d'avui és la farmàcia Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casullera Sant Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba al punto del programa. Es el momento de comenzar, doncs, a repasar las noticias más destacadas que van succeir tal día como hoy, un 25 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem l'any 945. A Marganell, al Bages, el que s'assigna l'acte fundacional del monestir de Santa Cecília de Montserrat. A partir d'aquí comencem avançant. I arribem molt i molt i molt endavant, arribant ja al 1448, amb el terratrèmol amb epicentre entre Cardedeu i Llinars del Vallès, que va causar danys molt importants a nombroses poblacions com el Papiol, Sentmenat, Montornès del Vallès i a la muralla de Barcelona. A més, ja al segle XIX, al 1810, la Vall d'Aran, les tropes napoleòniques ocupen la vall de la Guerra del Francès. I també el 1819 a Buenos Aires, Argentina, el Congrés de Tucumán promulga una Constitució que serà rebutjada per les províncies. Tal dia com avui, de l'any 1870, a París, s'estrena el ballet Copelia de Leo Delibes a la Salle Le Petitier, aleshores seu de l'Òpera de París. I ja el 1899... tenim l'últim número de Quatre Gats, setmanari artístic i literari que havien creat Pere Romeu, Ramon Casas i Miguel Utrillo, que per cert donen nom a tres carrers del nostre municipi. A més, ja al segle XX, el 1933, el Parlament de Catalunya aprova l'Estatut Interior de Catalunya, la primera forma d'autogovern des de la supressió de la Mancomunitat. Tal dia com avui de l'any 1939, a Seta surt el buc Sinaia amb 1.500 republicans espanyols cap a Veracruz, a Mèxic. Però encara tenim més notícies, i és que, a més també, a l'any 1938 es produeix el bombardeig del mercat central d'Alacant per part de l'aviació feixista italiana amb més de 300 morts. Tal dia com avui de l'any 1946 a Jordània s'independitza de la Societat de Nacions. I el 1961, John Fitzgerald Kennedy anuncia al Congrés el seu objectiu de fer arribar un home a la Lluna durant la dècada dels 60. També tal dia com avui de l'any 1977 s'estrenava la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies. I també el 2012, el Dragon de SpaceX es converteix en la primera nau espacial comercial que s'acopla amb l'Estació Espacial Internacional. També del dia com avui de l'any 2020, a Minneapolis, George Floyd mor per l'asfíxia causada per un agent de la policia municipal. El fet generarà una gran onada de protestes. I acabem fa dos anys, el 2024. El primer equip femení de futbol del Futbol Club Barcelona guanyava la seva tercera Lliga de Campions, imposant-se a l'Olympique de Lió per 2-0 a la final. Bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 25 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui i el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home ha mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
4: Ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer. Masajes. Centro de Estética Jacqueline. El local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline. Os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
3: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar, carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repartir alegries i felicitacions a dol i a dret, eh? A tots i tot, a setge, a dutxetes o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Francesc I sempre ens diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-1.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i cobrem-nos també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Busca-nos, aquí nos encontraràs, clar que sí, home. I en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, que com sempre de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Euro amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant de guitarra gratuïta d'Alma Music, també la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les consumicions de Samis Calafell. També tenim els talls de cabell per home o el rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el duro kebab de Doner Pita Palas 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, també els 2 vermutacos i el pinxo del dia de març i divendres de la Bodegueta, els 2 vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Pageteria Cunit, també tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, també la vermut i brasa i braves per dues persones a la Braseria Hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Déu-n'hi-do, eh? Què més es pot demanar, eh? Doncs ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar el santoral d'avui, dilluns, dia 25 de maig de 2026, festiu a la província de Barcelona i a 150 municipis més de tota la província, perquè és la segona Pasqua avui, i també Sant Agustí, Andelmo, Beda, Bonifaci, Cristòfol, de Magallanes aquest, no és el d'aquí, també Santa Emma, Genadi, Gerard, també Sant Gregori, Magdalena Sofia, Màxim, Urbà, València, Valentí, Màrtir, Santa Vicenta també, i Zenobi. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats, us dedicarem temes musicals, com per exemple aquest que ens arriba ara mateix de Calvin Harris en Caspian, Release the Pressure. Amb aquest tema musical aprofitarem per començar a donar numeret a tota la gent a la que teníem, doncs, posicions acumulades del cap de setmana. Amb l'1, Jaume Sanz, amb el 2, Dolor Ribó, amb el 3, Elvira Pou, amb el 4, Joaquim Gràcia, amb el 5, Montserrat Ribó, amb el 6, Roger Graells, amb el 7, Francesc Ripoll, amb el 8, Francesc Vives, amb el 9, Manuel Camino, amb el 10, Juan Antonio Iniesta, amb el 11, Eva de la Peña, amb el 12, Encana Arcilaga, amb el 13, Zoe Gómez, amb el 14, Fernando Gómez i amb el 15, Juan Pablo Rodríguez. Com també amb el 16, Josep Macià, i amb el 17, Joana Paredes.

recorda, si aquest tema no t'agrada, truca i demana una altra. I és que de música no en fem, però sí en posem, eh? Com ha fet la Nati Calaf, que es demanava un tema d'Annie Red, El Pecado. Li donem numeret al 18, també Juan Fernández amb el 19, Afrey García amb el número 20, Joana Jiménez amb el 21, Vicente València amb el 22, Teresa Cabezas amb el 23, Mari Carme García amb el 24, Mabel Fontanellas amb el 25, Fanny Fontanellas amb el 26, Lluís García amb el 27, Diana García amb el 28 i Alberto Gil amb el 29, també Juan Fernández amb el 30.

0: I seguim doncs amb més temes musicals. L'Uli Luque ens demanava aquest tema també de la gossa sorda, Camals Mullats.
1: 5 de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals Mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

La Gossa Sorda, que va actuar aquí cada setmana aquí a Cunit i que va ser tot un èxit rotund. 20.000 persones al nostre poble. Bé, doncs, aprofitant també per donar numeret amb el 32 també Renato García, amb el 33 Montse Pérez, amb el 34 la Jordi Pérez, amb el 35 Jessica Méndez, amb el 36 Adrià Méndez, amb el 37 Marta Palomo, amb el 38 Fernando Guerreiro, 39 Manuel López, amb el 40 Víctor Carreras, amb el 41 Toni Capdevila, amb el 42 Sílvia Capdevila, 43 Dani Navarro, 44 Ana Ferrer i amb el 45 Paula Luendo. I tenim més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba aquest altre tema musical que s'ha posat de moda amb aquestes remescles que us oferim a través de la nostra sintonia. Sopa de Cabra, que ha tornat i ara està de moda amb aquest reportatge de 3CAT. Ens arriba amb Su i amb els seus camins, somnis i promeses. Ai, ai, ai, donem el 46 a Conxi Villegas, 47 Meritxell Llúria, 48 Susana Flores, 49 Sara Soler, 50 Mercè Rubió, 51 Jesús Pardo, 52 Francesc Andreu, 53 Natàlia Alba i amb el 54 Víctor Escamilla.

I seguim doncs amb les remescles. Donem numeret també amb el 55 Isabel Navarro, amb el 56 Eva Espinosa, amb el 57 David Vidal, el 58 Parlo Cendra, 59 Ingrid Ordiz, 60 Àngela Santa Maria, 61 Olga Cendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encarna Arcillaga, 66 Zoe Gómez, 67 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Seguim amb la sessió d'un servidor DJ Xaumix. Amb aquests temes els quals us oferíem. I ja seguim doncs fent via des de la 107 de la FM. Som-hi!

I seguim doncs amb més temes musicals. Ens arriba ara aquesta altra novetat discogràfica també, una raresa que ens havien demanat i que és de fa uns 30 anys. Paco Pil, Miami. Tema que ens havia sol·licitat i que aprofitem per donar numerets. Atenció, atenció, eh? Aquest tema que escoltem també, Doques Grasses, que ens demanava la Blanca Martínez amb el 76. Ara aprofitem per donar numeret també amb Jorge García, el 77. Ana María Carrascal, el 78, Claudia García, el 79, Montse Pérez, el 80, Laura de la Rubio, el 81, Zaita Maminis, el 82, Omar Amanis, el 83, Miriam Lagrip, 84, Lola Espósito, el 85, Vanessa Sancho, el 86, Paula Estadella, el 87, Jordi Mirella, el 88, Sara Viñas, el 89, Joan Miquel Ruiz, el 90.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser a Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades, amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnert. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnert.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara, és un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubti gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor... I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: De pita.
3: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
3: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, els situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig, després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres, a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i popes del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Por si el tiempo
2: me arrastra. La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
3: Estàs escoltant
4: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: radiocunit.org.
1: I ara sí, doncs, quan ens separen ja uns 20 minuts per dos quarts de dues de migdia, és el moment d'endinsar-nos ja amb l'apartat de farmàcia, com sempre, amb el nostre company David Rovira, des de la farmàcia. Rovira, què tal estem? Molt bon dia.
5: Hola, Jaume, bon dia i bon dia a tothom.
1: Què tal, com ha anat el cap de setmana?
5: Bé, un cap de setmana ja d'estiu, no, Jaume? Ja...
1: Sí, no, intens, eh? A més, ha vingut molta gent, no sé si ho heu notat a la farmàcia, això ja.
5: Hem notat molta gent a tot arreu, ja.
1: Sí, no?
5: A la farmàcia, com al carrer, com a la platja, com a tot arreu.
1: És que ja estem de ple estiu, perquè fan una calor que no és normal gairebé, eh? Per aquesta època de l'any.
5: Una caloreta interessant i aquests ponts que hi ha així alternatius que van sortint amunt i amunt, un lloc sí i l'altre no, doncs mira, fan que la gent es mogui i vingui a veure'ns, i la veritat sí. és d'agrair.
1: Déu-n'hi-do. Doncs avui de què parlarem, avui?
5: Mira, avui, com que justament ja ha començat aquesta caloreta, un dels temes que hem de tindre en compte durant l'estiu és que hi ha malalties i hi ha medicaments que s'han de vigilar i s'han de tindre en compte, no? Avui, per exemple, parlarem del cas de la diabetis i la calor. Com pot afectar l'estiu als pacients diabètics, d'acord? No, a veure, no són uns canvis superimportants, però són coses que s'han de tindre en compte, que val la pena que fem una mica de repàs, d'acord?
1: I tant.
5: Com aquest tipus de pacient, el pacient diabètic, pues, ha d'afrontar una mica aquests dos o tres mesos d'aquesta calor més intensa, no? És veritat que aquesta calor, pues, això afecta durant l'estiu afecta els pacients diabètics. I tinguent en compte que la diabetis és una malaltia crònica, vale? I és molt freqüent, doncs l'ESPEU planteja uns reptes específics amb aquest tipus de gent, no? Hi ha canvis de glucèmia, hi ha la conservació de l'insulina és important, hi ha temes d'hidratació, i avui el que farem és donar-li una volta a que tot això, no? Doncs de cara a l'estiu, com es pot portar, no? El primer és saber una miqueta per què és especial, no? I per què és especialment delicada la diabetis amb la calor. La calor afecta el metabolisme de la glucosa que nosaltres tenim dins el nostre cos. I l'afecta de diverses maneres, no? En primer lloc, la calor el que fa és que aquesta insulina s'absorbeixi més ràpidament del que és habitual, d'acord? Consumim una mica més d'insulina perquè el nostre cos treballa una mica més forçat, d'acord? I aleshores consumim més energia, cosa que pot provocar baixades de sucres sobtades o algunes hipoglucèmies. A més, també hi ha una altra cosa, i és que quan fa aquesta calor i suem molt, el que també ens pot passar és que ens deshidratem. I quan ens deshidratem, al pacient diabètic, el que li pot passar és que els nivells de glucosa en sang es mantinguin, pugin o siguin d'uns nivells una mica més alts per culpa d'aquesta deshidratació, no? Uh-huh. Aleshores, cal tenir en compte que aquesta calor pot alterar també l'apetit que nosaltres tenim durant els horaris, vale, que nosaltres prenem els àpats, o sigui, nosaltres necessitem, diguem, uns aports constants d'energia, vale, i el nostre cos està preparat o està planificat de portar un temps adaptant-se a les necessitats d'aquell moment, i conforme puja aquesta temperatura, doncs això va canviant. I també ens canvien aquests horaris dels àpats, no? I això és important tindre en compte, perquè aquests canvis d'horaris també poden afectar la nostra glucosa, vale, el nostre control. Per tant, hem de vigilar amb la calor, la deshidratació, els canvis en alimentació i també l'activitat física, que totes aquestes coses s'interrelacionen i fan que el control de la diabetis sigui una mica més difícil durant l'estiu. Per això hem de fer un seguiment i una prevenció una miqueta més importants, d'acord? Coses a tindre en compte a nivell de medicament. A nivell de medicament, la conservació de l'insulina i els medicaments en general, però la conservació de l'insulina, en aquest cas concret del que estem parlant, d'acord? És un medicament, hem de tenir en compte que la insulina és un medicament que es degrada amb la calor, i la calor el fa malbé, d'acord? És molt sensible a la calor. Per tant, no podem tindre la insulina exposada a altes temperatures ni a la llum solar directament. Les recomanacions bàsiques és la insulina que sí que estem fent servir, és a dir, normalment les insulines venen amb plumes, amb unes plumes que són que la persona que la necessita la porta, com un bolígraf, perquè ens entenguem. Aquesta insulina es pot mantindre entre 25 i 28 graus durant unes 4 setmanes. Per tant, no és necessari que la insulina que estàs fent servir el dia a dia, vale, la posis directament a la nevera, d'acord? Pot estar fora de la nevera fins a 4 setmanes a 28 graus. Hem de tenir en compte que a l'estiu segurament pugem més de 28 graus, d'acord? I que molts cops estem molt a la platja o estem en algun lloc on toca el sol. Per tant, el sol sí que és incompatible, vale, amb el medicament, i els 28 graus, diria que a l'hivern no hi ha cap mena de problema, la pots portar a la butxaca sense cap mena de problema, a l'estiu s'ha de vigilar una mica més. Vale? Les insulines de reserva, o sigui, el que tenim de reserva per que anem consumint, això sí que s'ha de guardar a la nevera entre 2 i 8 graus, d'acord? Mai al congelador, sempre a la nevera, vale? Entre 2 i 8 graus. I aleshores, si anem a la platja d'excursions, hem de tindre, aquí sí, que jo, la recomanació que nosaltres fem sempre és portar una bossa isotèrmica específica per la insulina, amb algun gel o amb algun sistema d'aquests que el que fan és que es pugui anar refrigerant o que es mantingui més estona refrigerada i que no li toqui mai el sol, que estigui dins d'aquesta bosseta isotèrmica, que el que farà és mantindre correctament aquesta insulina, no? Sobretot, una de les coses que sí que s'ha d'evitar sempre és deixar l'insulina al cotxe, perquè els cotxes, les temperatures dins del cotxe pugen moltíssim. Vale? Aleshores, el cotxe és pitjor que la portis tu encara que vagis a la platja i la puguis guardar dins una nevareta o dins d'algun lloc, d'acord? Però dins del cotxe mai, vale? Aleshores, també hi ha comprimits que en general també els afecta la calor, però i cal evitar aquestes exposicions extremes, vale? Però sí que és cert que l'insulina és molt sensible a aquest tipus de canvis i a aquest tipus de temperatures, vale? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, s'ha d'anar vigilant. Dit això, els controls que fem normalment de la glucèmia durant l'estiu, què cal fer una miqueta amb aquests controls, no? Són situacions una mica especials, dies de molta calor, dies d'activitat física intensa, per exemple, a la platja, que estem amb els fills o amb els nens, vale? Jugant, bueno, pues sempre hi ha una activitat que és amb molta calor i és una activitat física, per tant, aquí hem de vigilar quan fem els viatges o aquests canvis importants de rutina que deia, vale? I si apareixen alguns símptomes estranys, marejos, suor freda, sensació de debilitat, així és quan detectem que hi ha problemes, vale, amb la glucèmia. Vale? Cal estar especialment atents a aquests síndromes d'hipoglucèmia, que amb la calor es poden confondre també amb un malestar per la temperatura. Uh-huh. Vale? Aleshores hem de vigilar aquí i quan algú es troba malament, fer ràpid un anàlisi de glucosa per, si de cas, descartar, vale, possibles, que sigui un tema de què és un tema de calor o un tema de glucèmia. I els consells que podríem donar així ja per acabar una miqueta bàsics, el tema de la hidratació, sobretot, hidratació, molt bona hidratació, no esperem a tindre set, sinó anem bevent regularment, d'acord? Mantindre els horaris dels àpats, això és molt important, perquè sí, el nostre cos manté una rutina, perquè ens entenguem, i els consums de glucosa també mantenen aquesta rutina, protegir bé la insulina amb bosses i toletmo, evitar aquestes exposicions al sol. Extremar la cura amb els peus durant l'estiu és una època en la qual els peus estan molt més exposats, petits talls, ferides, cicatrius, vale? Hem d'evitar en la majoria del possible anar descalços per zones de risc, perquè aquestes ferides als pacients amb diabetis els hi costen molt més de cicatritzar i de curar, d'acord? Aleshores hem de tindre els peus ben protegits. I qualsevol dubte, això sí, consultar el metge o el farmacèutic i a partir d'aquí analitzar què s'ha de fer si hi ha algun cas que, bueno, que es pot donar alguna complicació, no? Per tant, bueno, és això, és tindre en compte aquestes cosetes, són coses bàsiques, Jaume, tampoc és una cosa... Són coses molt excessives, però sí que és cert que s'han d'anar tinguent en compte perquè, bueno, perquè és una època que és un pèl més delicada per a aquest tipus de pacients.
6: Molt bé, perfecte, doncs en prenem nota de tot plegat. Doncs, David Rovira, moltíssimes gràcies. Abans que res, recordem, doncs, on es troba la teva farmàcia.
5: Sí, mira, l'Avinguda Barcelona, número 48, de Cunit, al costat del Bonària.
6: Molt bé.
5: I el banc del BBV. Uh-huh.
6: Perfecte. Doncs, si vol, ens tornem a escoltar la setmana vinent, d'acord?
5: La setmana que ve ens escoltem, Jaume. Moltes gràcies.
6: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Esports amb Xavier Cendra.

0: I ara sí, quan ens separen gairebé uns 10 minuts per dos quarts de dues de migdia, és el moment de centrar-nos ja amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba de la mà d'en Xavi Sendra. Què tal, Estem? Molt bon dia.
1: Hola, Jaume, molt bon dia. És que estic encara una mica distret perquè em pilles encara, que ja tot el trànsit encara n'hi ha arribat a casa, nen.
0: Caram.
1: Ara estic a les cotxes. Encara estic a les cotxes de...
0: Es nota que hi ha més gent amb aquest pont o què?
1: Buah, és increïble això, per conduir...
0: Doncs molt de compte, perquè a partir d'ara, diuen, bueno, des de les 12 de la migdia ha començat l'operació tornada a Barcelona, 300.000 vehicles tornaran a Barcelona, o sigui que avui molta paciència a les carreteres, eh?
1: Sí, moltíssima, és increïble. Jo no sé què està passant aquesta setmana, que està això ple de gent, eh? O sea, normalment trigo de la ràdio a casa 10 minuts i portem mitja hora avui, eh?
0: Déu-n'hi-do. I això que no serà pas perquè potser t'has trobat amb la rua del futbol femení o què? Bueno, han guanyat el triplet, no, aquest any? El Barça?
1: El Barça ha guanyat tot.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, ha guanyat la Lliga, la Copa, la Supercopa i la Champions. Però clar, no s'acostumi, eh? Que no és fàcil guanyar-ho tot, eh?
0: Sí, tant.
1: És molt complicat, però bueno, està molt bé. No sé si saps... La novetat de l'esport, que és que després de 20 anys, ja passat, ja s'ha sigut major d'edat i tot, tornarà a haver-hi eleccions per que hi hagi president del Madrid.
0: És veritat, eh? I eleccions, no referèndum com abans, oi?
1: No, eleccions que guanyarà Florentino. Jo no sé, el xaval aquest, que el president té 37 anys, ja ha pogut fotre una balla a 185 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: Bueno, potser perdrà, però potser més endavant serà el president, eh?
1: En teoria que està la part i la segona la guanya, per això es presenta. Però bueno, veurem què passa. S'ha acabat ja la lliga de futbol.
0: Sí.
1: Bueno, ara... L'any que ve et tocarà treballar més, perquè si el Fernando va pujar l'any que ve a primera federació et tocarà treballar més.
0: És veritat.
1: Però bueno, tindràs aquí més divertits, eh?
0: Sí. No seran més diaris. A veure, ja n'hem tingut bastants, eh? A la Copa del Rei, als play-offs, però bueno, ara ja serà més comú. A menys el Saragossa segur que el tenim, eh?
1: Sí, el del Saragossa, que ha baixat de categoria, també ha baixat el... el Cali s'ha salvat. Bueno, queda una plaça que se la diuen els Mirandés i el Leganés per baixar. I el que també ha baixat és el Girona, amb la Santero, per passar una divisió... I el Campus de Tercera Primera són el Racing de Santander i el Deportivo, que va guanyar el Racing de Santander i el Racing de la Primera Divisió, o sigui que l'any que ve el Deportivo Barça.
0: Sí.
1: Ara ja que comenci el Mundial de Futbol, el Futurari és una miqueta estrany, eh?
0: Sí?
1: Ja podem avançar que hi haurà 4 partits al dia, seran 6 de la tarda, 9 de la nit, 12 de la nit i 2 de la matinada. A partir de les 2 de la matinada no sé què vol dir. Però bueno, normalment van els sud-americans a aquell horari, eh? Per així, l'Argentina, la gent que s'ha mirat, tots hi ha les 3 de la matinada.
0: Sí, ahir.
1: L'Espanya juga 2 partits a les 6 de la tarda i el partit guapo, que és contra l'Uruguai, el fiquen a les 2 de la matinada. Mm. S'ha dit que la final del Mundial l'han posat en un horari bastant bo, que l'horari està bastant. És ben interessant, Jaume. També vam tindre ahir Fórmula 1, el Gran Premi del Canadà, on va guanyar Antonelli, segon Hamilton, tercer Verstappen. Dintre de poc tenim el Gran Premi de Catalunya ja. Mentre tothom parla del Gran Premi de Madrid, que fins a setembre que serà, ara ja dintre d'unes setmanetes tenim el Gran Premi de Catalunya. I poquetes no és el més a destacar, Jaume, ja no era molt d'esport, no era gaire xitxa.
0: Molt bé, perfecte, doncs ho deixem aquí, recordem avui, tornem a les 2 de la nit, oi, al saque de banda?
1: Sí, ara ja estarem ja a la cel, una
0: vegada per acabar, ara se't perd la cobertura, eh?
1: Sí, és el millor complicat, el treball i tot.
0: Bé, doncs ja ho deixem ja per aquesta nit, avui a les 10, al saque de banda amb Xavi Sendra. Moltíssimes gràcies, que vagi de bo bé i ens escoltem la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu-siau, bon dia.

I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre, ens arriba a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recordeu, més informació avui a les 10 de la nit amb el Saque de Banda i amb molta més programació que tenim preparada per tu a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40...
3: El 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 25 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La gira de retorn de la Gossa Sorda omple Cunit amb dos concerts carregats de reivindicació. La formació que lidera Josep Nadal ha omplert durant dues nits el passeig marítim de Cunit amb 20.000 persones que han tornat a gaudir del directe de la banda. Després de 10 anys d'aturada, ha tornat la Gossa Sorda. A la seva curta gira de retorn, aquest cap de setmana, ha fet dos concerts a Cunit, on el grup del País Valencià ha interpretat els seus temes més mítics i on ha mostrat el vessant més reivindicatiu. L'èxit ha estat desbordat amb totes les previsions. 20.000 entrades exaurides per assistir als dos concerts. La banda tornarà a Catalunya al juny amb un concert al Cabró Rock i a Vic. Encara tenim més notícies. I és que el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin doncs fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 de matí a 10:45, doncs les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual, de 10:45 fins a les 11:25, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa L'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Bones, de l'escola de dansa Dancing Cunit, i per acabar l'esdeveniment actuaran l'alumne de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:45 del migdia i es duran a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics del municipi, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat entre la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Xavier Lorenzo es destaca la importància de la cooperació internacional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs, ara enfocats als barris de muntanya del nostre municipi. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els pròxims mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 10:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-240039, 629-240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través dels missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I també recordem que s'obren les inscripcions per a les activitats de la biblioteca per al mes de juny.
Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca en imatges següents a través de les xarxes socials Facebook i Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit també ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida al municipi. Per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà del 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I avui el Som Cunit posa en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en la model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role and playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüetats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola addictiva, doncs habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Els preparatius per acollir el pas del Tour de França per la demarcació de Tarragona ja pedalen a bon ritme per 10 municipis del Tarragonès i del Baix Penedès. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha rebut, doncs, a la seu de la institució al Baix Penedès, alcaldes i regidors de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Amb la mirada posada en la projecció internacional que representa el pas del Tour el proper 5 de juliol, la reunió ha servit per poder posar en comú els aspectes logístics i organitzatius que es tenen en compte per garantir el seu èxit. A més, també s'ha fet un repàs a diferents esdeveniments que organitzen els municipis per fer extensiu l'esperit esportiu i lúdic que associa al Tour de França. La presidenta de la Diputació ha posat de manifest que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour. A la trobada també l'han acompanyat el vicepresident segon de la Diputació i president del seu patronat de turisme, Enric Adell, la vicepresidenta quarta, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans, així com els també alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, vicepresident primer de la Diputació, i el d'Altafulla, Jordi Molinera, també diputat de la Diputació. Des de la Diputació es dona suport als municipis per tenir a punt els carrers i carreteres per aprofitar la projecció a nivell turístic amb accions associades a l'oferta del cicloturisme a la Costa Daurada o amb la producció de materials gràfics, comunicatius i de difusió.

sortida al seu gran deport des de Barcelona el proper dia 4 de juliol. El dia 5, els ciclistes començaran a pedalar a Tarragona i recorreran carreteres i carrers de 9 municipis més de la nostra demarcació. Aquesta segona etapa del Tour finalitzarà a Barcelona. L'endemà faran sortida des de Granollers i arribaran ja a França, on seguiran les següents etapes de la prova. I la plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat els resultats d'un estudi elaborat per l'empresa d'enginyeria Emcrit sobre l'impacte que tindrà l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani en el tram ferroviari situat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. L'estudi conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram de 25 quilòmetres. En aquest sentit, remarquen que actualment aquest tram ja es troba al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, però amb l'entrada en funcionament del tercer fil es dispararà la demanda fins a 224 trens diaris amb una ocupació de la via del 126%. Per això insisteixen en la necessitat de fer una via alternativa per l'interior, el projecte del qual hauria de començar a fer-se ara ja mateix. Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no només és una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I el Parlament aprova millorar la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. La iniciativa impulsada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana en coordinació amb la Federació de Xarxa Vandrellenca reclama reforçar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona. L'aprovació per part de la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya des de la proposta de resolució titulada Proposta de resolució sobre la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i poblacions limítrofes i la Universitat Autònoma de Barcelona és una iniciativa impulsada per un parlamentari d'Esquerra Republicana dins del marc de treball conjunt desenvolupat amb la Federació d'Entitats Veïnals. La proposta ha estat treballada conjuntament amb la diputada del territori, Raquel Sans, i defensada doncs, durant la comissió per la diputada d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, que ha posat sobre la taula la necessitat urgent de millorar les connexions de transport públic entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, així com en els altres municipis i zones limítrofes. Durant el debat parlamentari també es va acceptar una esmena presentada pel grup de Junts que modifica el punt primer de la proposta i amplia l'abast del futur servei, incorporant noves connexions tant per l'interior del Baix Penedès com per als municipis del Baix Penedès Marítim. El text aprovat planteja la creació d'un servei directe entre la comarca del Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parades al Vendrell, Bellvei, l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos, així com en una altra línia per als municipis del front marítim del Penedès i del Garraf amb parades a Calafell i Cunit. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora positivament aquesta incorporació, ja que permet ampliar l'impacte territorial de la proposta i donar resposta a una realitat de mobilitat molt més àmplia, facilitant l'accés dels estudiants i usuaris del transport públic dels municipis costaners a la Universitat Autònoma de Barcelona i reforçant la cohesió territorial entre les diferents realitats del Penedès. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es valora molt positivament l'aprovació d'aquesta proposta, que representa un pas important per avançar cap a una mobilitat més justa, accessible i cohesionadora territorialment. La Federació recorda que aquestes accions es van iniciar al maig del 2023, quan l'entitat va començar a treballar per reclamar millores en la connectivitat entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint el suport de la taula de mobilitat de la mateixa universitat. Fruit d'aquest treball i de les demandes treballades per la Federació Xarxa Vandrellenca a través d'expedients amb la Generalitat, aquesta necessitat va acabar incorporant-se també en les millores aprovades a la taula de mobilitat del Penedès del desembre de 2023, consolidant així una reivindicació territorial sostinguda en el temps. El president de la Federació Xarxa Vandrellenca ha destacat que durant massa temps els estudiants i usuaris del transport públic del Baix Penedès han patit importants dificultats de connectivitat amb centres universitaris i equipaments estratègics com la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta aprovació és un pas endavant per començar a donar resposta a una demanda històrica del territori que amplia l'oferta formativa per al futur dels estudiants del Penedès. La proposta aprovada insta al govern a estudiar i impulsar millores de la connectivitat per carretera entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i usuaris habituals del transport públic, reduint desigualtats territorials i afavorint una mobilitat més eficient i sostenible. Des de la Federació Xarxa Vandrellenca es destaca que aquesta proposta també obre una finestra d'oportunitats perquè els estudiants del Baix Penedès puguin ampliar la seva oferta formativa i accedir amb més facilitat a estudis universitaris i recursos acadèmics de referència.
La Federació Xarxa Vendrellenca recorda que el Baix Penedès continua patint importants mancances

0: matèria de mobilitat i transport públic, especialment en les connexions intercomarcals i en grans centres universitaris i laborals. En aquest sentit, l'entitat considera imprescindible continuar treballant conjuntament amb les institucions per impulsar solucions reals i efectives. Així mateix, la Federació remarca que és fonamental solventar la situació que pateix actualment l'eix ferroviari del territori i avançar cap a la reconstrucció d'estudis intermodals que permetin una mobilitat realment sostenible, eficient i cohesionadora per al conjunt de la comarca. Finalment, la Federació Xarxa Vandellanca ha volgut agrair la predisposició i el treball realitzat pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana, especialment doncs, la implicació de les diputades Raquel Sans i Lluïsa Llop per traslladar al Parlament les necessitats i reivindicacions del territori. Des de l'entitat veïnal esperen que abans que finalitzi el curs acadèmic 2026 aquesta proposta pugui estar en marxa ampliant l'oferta formativa i millorant la connectivitat del Penedès amb aquest important espai universitari i de formació. I Junts aposta perquè el Penedès tingui veu per reforçar el seguiment de les concessions de bus i blindar el català. La iniciativa també reclama convocar la taula territorial de mobilitat del Penedès en un termini de 3 mesos i revisar immediatament els corredors saturats com els d'Igualada, Vilafranca, Vilanova, Cunit-Calafell o Olivella. El Parlament de Catalunya va validar dimecres passat el decret de llei 5/2026 de mesures urgents en matèria de transport públic interurbà de viatgers per carretera amb els vots a favor de Junts, Esquerra Republicana, PSC i Partit Popular. Aquesta convalidació obre un nou marc per reforçar i adaptar els serveis de bus interurbà arreu del país, una oportunitat que Junts vol aprofitar de manera immediata per capgirar la situació de la mobilitat de la vegueria del Penedès mitjançant una proposta de resolució de 4 punts registrada a la Comissió de Territori i Habitatge. La diputada penedesenca de Junts, Montse Ortiz, ha defensat que el vot favorable de la seva formació al decret respon estrictament a una actitud de responsabilitat institucional. El Penedès no es podia permetre quedar-se sense servei de bus en plena crisi de rodalies i en molts pobles que depenen absolutament d'aquest servei. Calia blindar el transport per carretera i fer-lo amb totes les garanties jurídiques. Ortiz ha subratllat que el decret va acompanyat d'un pla de millores per descarbonitzar la flota amb 1.400 nous autobusos a tota Catalunya, una xifra que ha de servir d'impuls per la vegueria. Aquesta renovació ha de permetre incrementar freqüències, reforçar línies i impulsar noves rutes al nostre territori. Són unes millores que fa més d'un any que reclamem des del Parlament, especialment en corredors amb greus problemes crònics de saturació i manca de servei, com Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Cunit-Calafell o Olivella. Ha explicat tot advertint que tramitar-lo com a projecte de llei hauria posat en risc la mobilitat davant l'emergència actual. Per garantir aquest nou marc que es tradueix en una millora real, la proposta de Junts posa el focus en el control estricte de les adjudicacions. La diputada ha estat molt contundent a l'hora de defensar el nou redactat de la iniciativa que exigeix activar els mecanismes de càstig de l'administració. Aquest decret no pot ser una pròrroga automàtica de concessions, sinó una oportunitat per exigir responsabilitats. Per això hem introduït un punt específic per emprendre mesures de control d'acord amb el règim sancionador aplicable davant els incompliments de les operadores. El que volem evitar és que les empreses deixin usuaris a la parada o circulin amb vehicles deficients i que així no passi res. Les concessions no poden ser intocables quan el servei falla de manera recurrent. En aquest sentit, el text registrat insta el govern a utilitzar la via sancionadora de manera efectiva per garantir les obligacions de servei públic, posant especial atenció en els problemes de capacitat, les incidències reiterades i l'estat de la flota de vehicles. Així mateix, la iniciativa reclama la revisió immediata d'aquells corredors de la vegueria especialment afectats per la saturació de manera coordinada amb el món local i exigeix la convocatòria en un termini màxim de 3 mesos de la taula territorial de mobilitat de la vegueria del Penedès. Aquest òrgan hauria de servir per prioritzar les millores, estudiar noves rutes i avaluar el futur de les línies de connexió amb Barcelona i el Camp de Tarragona que no compleixen els requisits. Les decisions sobre mobilitat no es poden prendre només des d'un despatx a Barcelona. Els ajuntaments i els consells comarcals són els que millor coneixen les necessitats dels seus veïns i han de formar part de la presa de decisions i del seguiment semestral del servei, ha reblat Ortiz. Paral·lelament, el grup parlamentari de Junts també registrarà una proposició de llei per modificar el propi decret de llei 5/2026 amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels usuaris. La iniciativa planteja incorporar explícitament com a requisit necessari els coneixements mínims de català fixats en un nivell B1 per al personal de servei. Ortiz ha assenyalat que el català ha de ser un requisit imprescindible al transport públic del país. Els usuaris tenen dret a ser atesos i informats en la llengua pròpia arreu de Catalunya, també al Penedès. Aquesta mesura forma part d'una ofensiva a la legislativa més àmplia de Junts que inclourà la modificació de la llei ferroviària i la futura llei del taxi. D'altra banda, la Diputació de Tarragona també convoca una nova edició dels Premis Emprèn, que impulsen anualment projectes empresaris nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de contribuir a l'aparició de noves iniciatives i generació d'ocupació de qualitat. Les sol·licituds per optar als Premis Emprèn 2026, que compten amb una dotació total de 40.000 euros, ja es poden presentar fins al 10 de juliol a través de la guia de serveis al web de la Diputació. Els Premis Emprèn estan adreçats a les persones emprenedores que posin en marxa un projecte empresarial al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o al Baix Penedès. El certamen reconeixerà com a màxim 10 projectes que es premiaran amb 4.000 euros cadascun. Entre els criteris que es valoraran a l'hora de seleccionar els projectes guanyadors hi trobem, per exemple, la viabilitat de les propostes, la capacitació de creació de llocs de treball, el grau d'innovació, la responsabilitat social, la igualtat i reducció de l'esquerda de gènere, la retenció de talent al territori o la ubicació del projecte en un municipi rural, entre altres aspectes. Justament en l'edició de l'any passat, l'empresa calafellenca Neomaracare va ser una de les guanyadores dels Premis Emprèn gràcies al seu sistema sensorial innovador que busca humanitzar l'experiència hospitalària a través de teràpies no farmacològiques. El projecte combina un dispositiu intel·ligent amb una plataforma digital i intel·ligència artificial, posant la tecnologia al servei del benestar dels pacients. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d'actuacions que des de la Diputació de Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. Amb aquests premis, la Diputació fomenta l'esperit emprenedor i contribueixen a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent, doncs, al territori. Des de l'any 2013 s'hi han presentat 697 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, dels quals 160 han estat premiats i, per tant, impulsats per la Diputació. Trobareu tota la informació referent als Premis Emprèn 2026 a dipte.cat/emprenpremis. I el Govern i Comuns amplien l'acord de pressupostos amb les noves inversions estratègiques per al Garraf i el Penedès. El Govern de la Generalitat i el Grup Parlamentari dels Comuns han tancat una ampliació de l'acord de pressupostos per al 2026 que reforça les inversions territorials i incorpora noves actuacions estratègiques per al Garraf i el conjunt del Penedès. Els comuns destaquen que es tracta d'uns pressupostos amb impacte real en la vida quotidiana de la gent, amb especial prioritat en habitatge, mobilitat, serveis públics i preservació del territori. L'ampliació de l'acord actualitza el pacte assolit el passat mes de febrer i consolida mesures com el reforç dels ajuts al lloguer, la inversió rècord en habitatge, la millora de transport públic i noves actuacions als municipis del Garraf i del Penedès. Pel que fa a Vilanova, doncs tenim educació, medi ambient i preservació de l'Hortoll. I també tenim actuacions destacades al Garraf, com la reforma de l'escola Esteve Barachina o el nou CAP de Sitges. També inversions al conjunt del Penedès. A la nostra vegueria, els acords incorporen actuacions destacades com recursos per al desenvolupament i urbanitzar l'ARE, les Bassetes de Vilafranca del Penedès, per ampliar el sòl destinat a l'habitatge assequible. Una aportació de 1,5 milions d'euros per a la Biblioteca Central Comarcal de Vilafranca del Penedès i la construcció d'un nou centre de dia per a la gent gran a Comarruga, al Vendrell, per reforçar els serveis públics d'atenció a la dependència. També l'acord incorpora també un pla de millora de la xarxa d'autobusos dotat amb 21 milions d'euros per reforçar les línies amb alta demanda o dèficit de servei. Entre les línies prioritzades hi ha explícitament les de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, específicament afectades per la saturació i la incidència recurrent del sistema ferroviari. El pla inclou la millora de parades i intercanviadors amb criteris de seguretat, accessibilitat, confort i neteja, així com mesures per reforçar la mobilitat pública a l'eix del territori. I també tenim habitatge, barris i serveis públics. Els comuns destaquen que l'acord amplia fins a 2.500 milions d'euros la inversió en polítiques d'habitatge durant la legislatura amb recursos destinats a ampliar el parc públic i reforçant, doncs, la inspecció i sanció contra l'especulació, impulsant noves fórmules d'habitatge protegit. També es consolida la doble convocatòria del Pla de Barris per als anys 2027 i 2028 amb 400 milions d'euros anuals amb l'objectiu de combatre desigualtats urbanes i millorar la vida quotidiana als barris del país. L'acord incorpora igualment mesures en salut, lluita contra la pobresa energètica, mobilitat ferroviària i reforç de les polítiques feministes i de prevenció de les violències masclistes. Els comuns remarquen que aquest acord posa les necessitats de la gent al centre i reforça una mirada territorial que aposta per més serveis públics, més habitatge assequible, millor mobilitat i una major protecció dels espais naturals. Però encara tenim més notícies. Avui dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I avui torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, el partit Cunit Legends vs. la Survivors en categoria veterans. A la mateixa hora, los palestinos vs. Casa Manolo Club de Futbol. I a les 10 de la nit, també en categoria veterans, tenim els veterans Club de Futbol Cunit vs. l'Arache Futbol Club i Beina United vs. los papis de la Draga. A més, aquest dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa, conduïda per l'Esther Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi Oli Roll-On, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Recordeu, aquest dimecres, dia 27 de maig, a 6:15 de la tarda. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest proper divendres, 29 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Sixth de Taylor Jenkins Reid. Podeu, doncs, consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest mateix divendres torna al cinema per joves, a l'Espai Jove, a 6:45 de la tarda. Un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, aquest divendres i també el proper 26 de juny, a 6:45 de la tarda. Activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I no tenim temps per més. Ara és el moment de oferir-vos la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ràdio Cunit, serveis informatius. A continuació, el temps. El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar o amb alguna pinzellada de núvol prim ara al matí i poca cosa més, i amb una temperatura que cada cop va pujant més. Avui han baixat els 18 graus, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 25-26 arran de mar i al voltant dels 26-27 a la part central del terme municipal, amb una humitat força baixa. Vents febles en domini de les marinades, sobretot de xaloc, que faran que la mar estigui plena al matí i arrissada a la tarda. Per demà a Cunit tornem a tenir un dia radiant amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures que poden baixar una miqueta i estar entre els 17 o 18 de mínima i els 26 o 27 de màxima, amb una humitat moderada. Vents febles demà dominats pel Garbí i amb la mar també plana al matí i arrissada a la tarda.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
1: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
1: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
1: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
1: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró. Punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona. Però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
1: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
1: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
12: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
11: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
14: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
13: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
1: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
1: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijuan.
18: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
19: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
18: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que, segons les dades de l'Observatori, han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: En un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocat una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
1: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
20: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: Notícies en xarxa.
1: Més coses. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: És una crònica de Maite Polo.
22: Tots els marroquins roben.
23: Ens treuen treballs.
24: Com a trans, et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
27: Una soledat.
28: La gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràcid. Marimatxo.
31: Estic solo.
32: Terroristes.
33: Plàtans.
34: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
35: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i, amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
36: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
3: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
37: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
2: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plater.
37: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
1: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
1: Girona FM, Pau Villafañe.
4: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
5: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
4: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
1: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
7: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
1: I arribarem als esports amb música.
8: Amore, aprilo, dir, no saprei, certo que esté.
1: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
9: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
1: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuant també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
1: Doncs al ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
10: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
11: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
10: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
12: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
13: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
12: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
10: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
14: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
10: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
1: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquís roben.
17: Ens treuen treball.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràsit. Marimacho.
29: Estic sol.
30: Puto mono. Ve a menjar plàtan.
31: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
32: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
33: Informació.
38: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
39: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
38: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
39: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
38: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, los oients formen part del nostre cercle més pròxim.
39: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
38: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
39: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
38: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
39: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
38: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
15: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu, i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
1: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
1: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
1: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
1: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
10: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns al Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
6: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
6: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi. Però, vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Més coses, us ho destacaven titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
9: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
8: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixement.

0: O Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
1: d'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijoan, bon dia.
2: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
2: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
0: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
0: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: És una crònica de Maite Polo.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treballs.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat. La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Barassi, marimatxo.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Ja, ens han matat.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
17: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i, amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
18: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
0: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
1: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
0: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
1: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
0: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.

0: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
2: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi al local, uns baixos de l'avinguda Maresme.
1: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
1: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
1: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Vip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
2: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
1: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
2: El nou FM, Núria Parera.
3: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
4: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló. O sigui que no, és Torelló als Angles.
3: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
5: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
3: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
2: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
1: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
6: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
2: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
1: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigjueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments, tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens, a la plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits, també va pujar a la mateixa categoria el Mataró, i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts, arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns a les 3 de la tarda i dimecres a 8:45 del matí. Escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Altre temps, altra gent. Un espai de Vicenç Peidro.
7: Viatgem nosaltres pel túnel del temps i reviurà moments ja passats amb cròniques d'una època, informació, preguntes i respostes amb l'entrevista, la nostra tertúlia, les perles discogràfiques dels anys dels guateques i algunes coses més. Tot embolicat amb cançons que es portaran bonics records.
8: No s'ho perdi!
7: Junts ens ho passarem d'allò més bé.
6: Tots els dilluns, a partir de les 4 de la tarda i els dijous a les 8 del vespre.
9: Si vols compartir bona música a través de les ones, t'espero a Ràdio Cunit.
6: Tots els dilluns, a partir de les 6 de la tarda,
9: a soles amb tu.
10: Amb Israel Rius.
11: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. A les 8, Nit Actualitat, edició matí, amb informació, tertúlia i anàlisi. A 2:45, Nit Actualitat, edició migdia. I a 7:45, Nit Actualitat, edició vespre. Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.
12: Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
13: Que sube la marea y esto no da más de sí.
14: Comencen els esports.
15: Viu l'esport a Ràdio Cunit.
16: Jocnet.
17: Jocnet, tots els dilluns a les 9 de la nit i en repetició els dimarts a 6:45 de la tarda.
16: Jocnet.
18: Amb Wat Elosri.
19: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts, amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
20: Què tal, com esteu? Una altra setmana aquí per obrir, per deslligar aquest Sac de Sons. Fem-ho? Doncs vinga, som-hi. Comencem amb so clàssic i en directe. En mans lentes, àlies Eric Clapton, és el que avui ens ajuda a arrencar, a deslligar, a obrir. A desitjar-te que ho passis la mar de bé i donar-te la salutació cordial de qui t'acompanya des d'ara i durant 60 minuts, Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac!

Amb aquest so característic d'Eric Clapton hem volgut deslligar el sac de sons d'avui. El que passa és que l'Eric Clapton ens ha portat la sorpresa de que venia acompanyat, a part de la seva guitarra i la seva formació en directe, també venia acompanyat d'un gran amic, en Mark Knopfler. Plegats ens han ofert per començar per deslligar aquest sac de sons, el Lay Down Sally. Dos altres grans de la música junts plegats creant un gran treball. Walking on the Chinese Wall és la música i la veu de Philip Bailey i Phil Collins.

0: Ens hem passejat per damunt d'aquesta muralla xinesa, Walking on a Chinese Wall. La música, les veus, sobretot, d'en Phil Collins i Philip Bailey. Phil Collins, ja el coneixem, entre altres coses, en solitari i Genesis. I en Philip Bailey, també vocalista de la formació Earth, Wind and Fire.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin.
0: No ho hem intentat ni ho hem volgut fer mai, enganyar-te ni molt menys. Ja saps quina és la nostra pretensió, que t'ho passis bé, que continuïs programa rere programa disfrutant, gaudint de la música que més ens agrada escoltar en aquesta franja horària. Ara el que ens ve de gust escoltar i molt és una de les versions del País Petit d'en Lluís Llach, el protagonista Manu Guix.

La versió del Manu Guix, d'aquesta d'en Lluís Llach, una tercera versió és aquesta. La primera va ser ja fa doncs, un bon grapat d'anys, una quinzena, si fa o no fa, els protagonistes, Els Ocults. Avui, el protagonista ha estat en Manu Guix. Protagonista també ara aquí al Sac de Sons, amb una veu peculiar. En Chris Enria, aquest és la cançó de l'hivern, el Winter Song.

0: Hem escalfat o ens ha escalfat l'ambient el mateix Chris Ria amb aquesta cançó de l'hivern.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí al Sac de Sons sempre sona la música al teu estil, sigui el que sigui. Per exemple, ara l'estil de principis de la dècada dels 80 dels Queen. Another One Bites the Dust és la que ja ens està sonant.

0: En Peter Glavine sonava així de bé, fins i tot en directe, cap a la dècada dels 90. Aquest era el Sledgehammer.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí. I què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac. Carai.

Un dels treballs dels Sau veu protagonista en aquest cas, doncs, amb Pep Sala. Aquest és l'11 de setembre. Per què em sona tant? Doncs perquè és igual de bona que aquest...

0: Una cançó que molts anys després torna a estar de moda, i no tan sols a casa nostra. L'Estaca, d'en Lluís Llach.
1: Sac de sons. No deixis que t'enganyi.
0: Entrem ja als darrers 15 minuts, pràcticament, del Sac de sons. I entrarem, això sí, amb la música i amb el so dels Pink Floyd.

La coneixes prou bé, aquesta nota de Breaking the Wall dels Pink Floyd. També coneixes prou bé aquesta de l'Electric Light Orchestra, l'ELO Showdown.

0: so clàssic i característic de l'Electric Light Orchestra. Aquest era el Showdown.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno! Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs canya. I canya, diríem aquesta vegada sí, canya de la bona. Aquesta és la que tancarà avui el Sac de Sons. Un plaer haver-te acompanyat. Rep la salutació cordial de qui t'ha acompanyat a fer costat, Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sobretot, sigueu feliços. Marxem amb la cançó Sense Nom, d'en Lluís Llach.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Fam el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalanes.
3: No fotis.
4: M'ha encantat su programa Music City. Bueno.
5: Això és Mugro de Monja, tu.
6: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
1: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
7: Let's go.
8: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
9: Amb Albert Malla.
10: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Cada dilluns a partir de les 10 de nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Conill.
1: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música tecno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del invitado. Todos los lunes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunic.com.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Radio Cunic. Amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
7: Radio Cunit, al 107.0.

0: Hola, amics i amigues, nens i nenes, petits i grans, sigueu benvinguts al vostre espai de música americana. Soc en Joan Balaguer i aquesta és l'edició número 181 d'aquest programa que anomenem Music City. Ple de country music, southern rock, bluegrass, western swing, música outlaw. Parlem de clàssics, parlem de novetats, parlem de coreografies, però, sobretot, per damunt de tot, escoltem bona música americana. Per tot Catalunya i, de fet, per tot el món, des del xac de la ràdio, al vell mig del Vallès de Pagès, aquesta és la teva cita inexcusable i setmanal amb la bona música.
1: Quiet, listen to me. We're going to start a show. We got a big broadcast to do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music in my heart. Charlie Pride, un dels meus favorits del country music, que va haver d'esperar fins l'any 2000 per poder entrar al Country Music Hall of Fame. Molt merescudament, per cert. Actiu des de l'any 52, gens fàcil en aquella època tractant-se d'un artista afroamericà i responsable d'aquell fantàstic tema Kiss an Angel Good Morning. Per cert, una cosa que tampoc es diu gaire és que va ser un jugador de béisbol professional i va fer una gran carrera al món del béisbol, a més de la música. En Charlie Pride va morir l'any 2020, als 86 anys d'edat, a resultes de les complicacions amb el maleït Covid.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Us ha passat mai que heu entrat a un local a escoltar un concert d'algú molt famós i us heu trobat que no hi havia pràcticament ningú, hi havia molt poca gent i que tu t'has trobat dempeus davant de la banda que no tenia ni escenari, estava al mateix nivell que tu i directe, mirant-li als ulls, veies el líder de la banda com anava tocant i tu flipant, al·lucinant que allò estés passant en aquell moment. Això em va passar a mi al Wild Bunch fa una colla d'anys, quan va venir l'Sleepy LaBeef, un tio molt hàbil amb la guitarra, veu de baríton, que tant cultiva el rockabilly com el rock and roll com el country music, té un registre força ampli i en qualsevol cas té un estil molt, molt personal. I a sobre vaig tenir la sort de poder acabar fent una cervesa amb ell quan va acabar el concert. Sleepy LaBeef, Everybody's Got to Have Somebody to Love.

0: Hinges on the Door, Scooter Lee. Si us mireu la Wikipedia, veureu que no només la descriu com una artista country, com una compositora i cantant, sinó també com un entertainer de line dance. Curiós, eh? Als anys 70 la vam trobar de gira amb la Linda Ronstadt, Kris Kristofferson, Tammy Wynette, també en Johnny i en June Carter Cash. Ara mateix a Nashville és considerada una de les persones més pancaires del negoci amb més bolos al cap de l'any. Scooter Lee.
1: Això és Mogra de Monja, tu.
2: Do copy that. Playing Music City on selected stations.
3: That's 10-4, Lucy. This is Papa Dog. That's over.
4: Music City.
0: Recordeu el I Can't Stop Loving You que cantava en Ray Charles i que uns altres, molts altres artistes també han popularitzat? Doncs bé, aquesta cançó no és d'algú altre que d'en Don Gibson, que escoltarem tot seguit. L'anomenaven The Sad Poet, el poeta trist, perquè sempre parlava a les seves cançons de soledat i amors perduts. Vaja, feia honor a aquella dita que diu que la música country són tres acords i la veritat. I d'ell ens ve de gust recordar ara mateix aquest Games People Play. Oh, the game.

0: Don Gibson Games People Play. Si t'agrada aquest programa, recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres també a través de les xarxes socials. Ens pots buscar al Facebook a The Country Shack i fes-nos un like. Ja posats?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Edició 181, eminentment musical. Any 1970, en Kris Kristofferson fa aquesta cançó tan bonica que popularitza mesos després la Sammy Smith, i ara volem escoltar la versió que en va fer després el gran Elvis Presley. Saps de quina cançó es tracta, oi? Escolta, escolta. Take

went half crazy now. But he still loved her through it all.

0: today.
1: He stopped loving her today. Al gran George Jones, No Show Jones, al Possum.
2: Music City.
1: Ja ho dic jo, amb Joan Balaguer, per servir-los des del xac de la ràdio al vell mig del Vallès de Pagès i ara animant una miqueta més la cosa. I ja donant voltes al deck número 2 el senyor Sawyer Brown, Benoit, sinó el seu disc, que això és Under This Old Hat.

0: no és el disco que jo em posaria per anar a dormir.
1: Qui ha dit res d'anar a dormir? No, home, no. Som-hi amb aquest missatge de la Shania Twain. Cool. Don't be stupid, you know I love you.

0: Estàs escoltant el teu programa favorit de música americana, la teva ràdio de capçalera. I hem arribat a la meitat de l'edició 181.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I jo no sé a tu, però a mi em ve molt de gust escoltar una d'aquelles de camions. Aquesta és del Joe Stampley. Va ser número 1 l'any 1975 al US Hot Country Songs i al Canadian RPM Country Tracks. I no és altre que el Roll On Big Mama. Joe Stampley.
3: Roll On!

0: What's the smoky situation? Això en llenguatge banda ciutadana volia dir on està la poli.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Johnny,
3: alias El Americano.
4: El nano fa el que pot.
5: Bueno.
0: Mireu, jo us he de confessar que sóc un autèntic desastre intentant ballar. No n'he sabut mai ni en sabré mai. Sóc un desgarbat, no em sé bellugar, no tinc concepte de l'espai... Vaja, que un desastre absolut. Per tant, jo admiro tots aquests que us apreneu els balls de memòria, cosa que jo seria incapaç, i a més us podeu bellugar amb certa gràcia. Ja no dic amb molta gràcia, només amb certa gràcia. Un que ho fa molt bé i que ens explica cada setmana breument de què va una coreo és en Fran Colom.
1: La coreografia de la setmana amb Fran Colom.
0: Com ja he dit, per mi és impossible ballar. No en sé, no en sé gens. Tots els balls em semblen complicats. Tot i així, avui en Fran Colom ens porta una coreo de la Montse Moscardó que diu que és complicat. Hosti, com serà? Explica, explica, Franqui.
6: Aquest ball de la Montse Moscardó té 96 counts part A i B i és molt llarg.
0: Veus, impossible.
6: Però fàcilment assequible.
0: Sí, per tu.
6: La cançó és més aviat suau i acaren els passos que van fluint de forma molt natural i elegant.
0: Ja.
6: És una d'aquestes coreografies que enamora perquè el ball és molt, molt maco, preciós. Una gran obra de la Montse que va estrenar a la trobada de la Cerdanya Country al Teatre Casino d'Alp. I, a més, està dedicada a una persona que va marxar.
0: Vaja, sap greu. I quina cançó és?
6: La cançó que l'emmarca és de l'Alex Hall, un cantautor de Georgia que centra el seu treball al voltant de la guitarra i la composició. Des dels 14 anys estava convençut de quin era el seu somni i així el va treballar. Amb tan bona feina que, actuant en bars i festes locals, va captar l'atenció d'un agent de reserves de Nashville, la qual cosa va donar lloc a uns 125 espectacles a l'any mentre encara cursava l'escola secundària. Vet aquí.
0: Corai.
6: Una proesa per qualsevol artista.
0: I tant.
6: I una valuosa introducció a la comunitat de la música country. Amb la influència d'artistes com el seu heroi Elvis, o el Keith Urban i l'Eric Church, juntament amb rockers com Bruce Springsteen i John Mayer, Alex ha trobat la manera de combinar aquests sons en el seu propi estil musical. L'àlbum on figura la cançó és The Side Effect of the Heart, del 2023. El títol de la cançó, Hair to Hear. El títol del ball, Still Hair. Com ja és habitual, us recordem que el vídeo on podeu veure les passes a càrrec de l'autora, la Montse, gravat al Barn d'en Greg, el podeu trobar al portal del Catalan Style clicant totcountry.cat. Espero que aquesta coreografia us hagi agradat força. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima setmana.
0: A reveure, Frankie, moltes gràcies per aquesta descripció coreogràfica. Hair to Hear.

0: de les ràdios catalanes.
1: Music City.
2: Els Bellamy Brothers van començar l'any 68 i no han parat fins ara, continuen en actiu. Són germans de veritat. Amb David i en Howard Bellamy han fet coses molt estranyes, molt. A mi em tenen una mica despistat, perquè han fet cançons molt rarotes. Tot i així, han aconseguit 20 singles que han arribat al número 1 i 25 top 10s. O sigui que déu-n'hi-do, han triomfat a llistes d'èxits d'arreu del món, no només als Estats Units, i s'han prodigat molt també per Europa. I ara, si això fos un show normal de música country, recordaríem un d'aquests números 1. Però no, no ho farem. Per contra, posarem una cançó d'aquelles que tenen un títol estrafolari. Aquesta es titula Every Beauty Needs a Beast. Vaja, que tota bellesa necessita la seva bèstia. L'any 2019 ens va arribar el seu treball Over the Moon, del qual hem escollit aquesta cançó, que sona així.

0: Every beauty needs a beast. No em digueu que no és cachondo, això.
1: For those that forgot the roots of country music. Playing all-time favorites.
2: Music City.
0: Un grup d'ara mateix que no oblida les seves arrels country, ells són els Midland. M'encanten.

0: Lonely For You Only, Midland. I els has escoltat al teu programa favorit de música americana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Baixa't el podcast del programa, està disponible a countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, i escolta'ns allà on vulguis i quan vulguis, al teu dispositiu de preferència. Crida el seguidor del gran George Jones, ell és un dels meus favorits, es diu Alan Jackson. I això és Short Sweet Ride.
2: I got

Ens en va parlar Larry Kratka l'altre dia. L'únic número 1 d'en Johnny Paycheck va ser el Take This Job and Shove It, composat pel David Alan Coe. I aquí en teniu la versió d'en Donnie Young. Take this.

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: Billy Ray, you think you could teach me some of those...
2: No, no, no, no, no, es tracta d'en Joe Fields fent l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així, així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics...
3: Ràdio Cuní.
4: Al 107.0.
5: Conecto el huevo el dial de la radio.
6: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
7: Amb Albert Malla.

0: Esta era una canción llamada American Pie, pastel americano, de un caballero llamado Don McLean, al que tuve la ocasión de conocer y entrevistar hace muy poquito, en el 79 o en el 80, porque vino a actuar a Tarrasa, a los Tarrasas.
1: ¿Sí? ¿Lo pudiste entrevistar?
0: Sí.
2: Oh, Bert.
0: Hola. ¿Amb qui parlo?
2: Truco per dir-te adéu.
0: Qui ets tu?
2: Jo sóc un Lluís de l'Hospitalet.
0: Hola, Lluïsa.
2: Mira, em sap greu que marxis. A la Maite no em sap tant perquè ja la sentiré igualment.
1: A les 7 del matí?
2: Sí. D'això, però el dissabte a la tarda tampoc hi estaràs?
0: Sí, el dissabte a la tarda estaré, no sé exactament a quina hora. Em sembla que de 2:30 a 6, com ara, eh?
3: Barcelona és ràdio.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa.
2: Estás escuchando tapas, platos Radio combinados. Cuny, al 107.0.
3: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
4: Que sube la marea y esto no da más de sí.
5: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
6: no,
5: si esto te recuerda a tu adolescencia.

0: todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman. 30 años de éxitos.
1: Es difícil abrir mis ojos y ya no... Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquesta setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM, Ràdio Cunit.
2: Conecto el intento, muevo el dial de la radio.
3: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio.

0: George Lenny,
1: Candy G
2: y Lucho en Somos
3: los
4: Black and White.
2: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
4: Black and White.
2: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
6: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
6: Esto es música con Juan Buendía.
10: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
6: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
10: A Ràdio Cunit.
6: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
11: Conecto el tiempo, muevo el dial de la radio.
12: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
10: Amb Albert Malla.
6: Tots els dimarts a les 8 del matí, amb Albert Malla, en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: In the labyrinth of circuits and wires, an electronic maze where the signal fires. Neon pathways gleam with coded light. In the realm of data, we take our flight.

by means of earth.

0: Ràdio Cunit. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 25 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La gira de retorn de la Gossa Sorda omple Cunit amb dos concerts carregats de reivindicació. La formació que lidera Josep Nadal ha omplert durant dues nits el passeig marítim de Cunit amb 20.000 persones que han tornat a gaudir del directe de la banda. Després de 10 anys d'aturada, ha tornat la Gossa Sorda. A la seva curta gira de retorn, aquest cap de setmana, ha fet dos concerts a Cunit, on el grup del País Valencià ha interpretat els seus temes més mítics i on ha mostrat el vessant més reivindicatiu. L'èxit ha estat desbordat amb totes les previsions, 20.000 entrades exaurides per assistir als dos concerts. La banda tornarà a Catalunya al juny amb un concert al Cabró Rock i a Vic. Encara tenim més notícies. I és que el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada en què celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estela retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin doncs fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 de matí a 10:45, doncs les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim, seguidament al qual, de 10:45 fins a les 11:25, tindrem espectacles de les escoles de ball. Primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació